0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitats. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go.
1: Escoltes, ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: respirar. He tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: ICAT Weekend.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al celobert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: No, 3 i...

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

Molt bon dia. Aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, comença, com cada dia al matí, el programa La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amigues i amics, amb tots vostès, Pere Païssa. Bé, i avui començarem amb sardanes dedicades a Calella, Calella de la Costa. La primera es diu Vent de Llevant, és del mestre Francesc Casú, i després escoltarem El Pati de l'Os, de Jordi Feliu. Les dues són interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Avui hem començat escoltant en la cobla la principal de la Bisbal, que ens ha ofert Vent de Llevant, de Francesc Casú, i després El pati de l'os, de Jordi Feliu. Bé, i continuem amb aquesta cobla i amb sardanes dedicades a Calella. I escoltem La Mart, una sardana del compositor de la Catalunya Nord, Max Abart, i després A un amic, sardana de Manuel Saderra i Puigferrer.

Acabem d'escoltar la sardana La Mart, de Max Àber, i després A un amic, sardana de Manuel Saderra i Puigferrer. Han sigut interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara una bonica sardana del mestre Josep Maria Terrides. Es diu Units per un ideal, i també ens serà interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana Units per un ideal, una sardana del mestre Josep Maria Tarrides amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, ara una mica de ballaruga i després començarem la segona part amb una sardana que es diu Pinzellades. És obligada de tible del mestre Joan Manuel Margalef i també ens en serà interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar a la cobla La Principal de la Bisbal, aquesta bonica sardana obligada de tible, Pinzellades, de Joan Maria Margalef. El solista tible que ens ha interpretat aquesta sardana és en Lluís Pujals, de la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara canviarem i escoltarem unes sardanes amb la cobla contemporània. La primera es diu Gràcies i Adeu, d'Agustí Serratacó, i després Aires Contemporanis, de Carles Rovira.

Hem pogut escoltar la Copla Contemporània. Ens ha ofert una sardana d'Agustí Serra Tacó, que es diu Gràcies i Adeu. I després de Carles Rovira, Aires Contemporanis. Bé, i ara d'aquest de compact disc de la Copla Contemporània escoltem una sardana que porta per nom La Sardana de la Sardina i és de David Puertas.

Acabem d'escoltar la sardana de la sardina de David Puertas amb la Cobla Contemporània. Bé, amigues i amics, ja, ara ja per acabar, escoltem una sardana cantada. Es diu Catalunya Nord. És del compositor Joan Llobet i l'escoltarem amb la Cobla Orquestra Internacional Costa Brava. I d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès. Fins demà. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada d'ahir pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. I van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris que es van retirar amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està duent a terme. Segons Paneque, sembla que hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte al compliment del contracte. Busquem ara la previsió meteorològica per les properes hores, marcada per un canvi de temps i l'arribada d'algunes pluges en territori català. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de juliol amb novetats meteorològiques. Ja a aquestes hores del matí tenim unes temperatures que de moment es mantenen molt semblants, amb un ambient més carregat de núvols, sobretot a tot el prelitoral i tot el litoral català. De fet, alguna gota es deixa veure sobretot a la costa central i també a la zona del Cap de Creus, amb una tramuntana que començarà a bufar sobretot a l'Alt Empordà i un mestral a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, les precipitacions començaran a entrar pel Pirineu més occidental i al llarg de la tarda aniran escombrant la resta del Pirineu, Pirineu i arribant també a les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona, on aquí els ruixats podran acompanyar de tempesta i amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports els ruixats aniran acompanyats de tempesta. En general, les temperatures baixaran excepte a les Terres de l'Ebre i les comarques de Tarragona, on aquí aquest vent de ponent més rescalfat farà que les temperatures es mantinguin elevades.
1: Gràcies, Marc. En cultura, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival, que va arrencar amb força el vespre a Barcelona i s'ha allargat fins la passada mitjanit. Més enllà de l'artista porto-riqueny, hi han passat també aquesta nit altres noms com Juan Magán, De La Rose, De La Osa o Lola Índico. I en plana esportiva, el Barça va debutar amb victòria el passat vespre en la pretemporada, superant a l'Europa en un partit jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. El resultat va ser de 4-1. Els gols locals van ser d'Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Abrima Tuncara i Àlex González. El visitant va ser de Ribeiro. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

Hola, joves! Una setmana més. Em complau retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors radiofònics, a les ones d'aquesta nostra emissora de Ràdio Molins de Rei, per compartir uns minutets de peces musicals de fa ja un cert temps en aquest espai de les restes de sèrie que, en l'edició d'avui, està dedicat a escoltar cançons relacionades amb les camises, que, com tothom sap, són unes peces de vestir de tela, amb coll o sense, amb mànigues curtes o llargues, que cobreix el tors i es du sobre una samarreta o bé directament sobre la pell. El seu nom prové del llatí camicia, que feia referència a la peça que s'usava per anar a dormir al llit, que en deien camis. Les camises poden ser obertes i tancar amb botons o tenir obertura només del coll fins al pit i tancar amb botons, gafets, llaç o cordons. Les camises de més qualitat són de seda o de cotó. I fetes aquestes primeres anotacions sobre el tema que ens ocupa, comencem ja sense cap més dilació i pel que fa a l'aspecte musical, aquest nostre programa del dia d'avui, escoltant Anna Belén, que ens interpreta la bonica cançó titulada España, camisa blanca de mi esperanza, amb una lletra atribuïda al poeta Blas de Otero, membre, com sabeu prou bé, de la generació dels 50, que va ser un dels principals representants de la poesia social o la coneguda com a poesia desarrelada, fruit dels temps durs que li va tocar viure, la Guerra Civil i la terrible dictadura franquista. Tot i que, pel que he llegit, l'autor de la música i marit de la cantant, dit sigui de passada, Víctor Manuel, va manifestar que d'Otero només va prendre la frase «Camisa blanca de mi esperanza», sent la resta de la composició obra pròpia. Sigui com sigui, l'important, els efectes que ara ens interessen, és escoltar la cançó en qüestió, les primeres notes de la qual les tenim ja aquí.

La camisa va evolucionar des d'una simple túnica interior a l'antic Egipte i Roma fins a convertir-se en una peça exterior icònica. A l'antiguitat, les primeres versions, com la calasiris egípcia o la túnica manicata romana, eren peces interiors de lli blanc utilitzades per protegir la pell i eren la base de la vestimenta per ambdós sexes, evolucionant més tard cap a la camisa femenina o brusa amb ornaments. I dit això, us convido a escoltar el cantautor calabrès Francesco Servidio, artísticament conegut com Speedy, una veu de l'indie pop italià, que ens interpreta Camicia Bianca, un tema inclòs en el seu àlbum Quattro Miglia, és a dir, quatre milles, o el que és el mateix, poc menys de 6 quilòmetres i mig.

0: E siamo solo sigarette spente in cerca di un accendino.
1: All'edat mitjana, la camisa es va començar a considerar roba interior funcional, sense botons i dissenyada, com en la versió original, per protegir la pell de les peces exteriors més aspres. I ara és el grup de música francès Zebda, format a Tolosa el 1985, el que s'afegeix al nostre espai interpretant el tema Tombe la chemise, expressió aquesta que literalment vol dir

Al Renaixement van començar a aparèixer camises amb més detalls i teixits fins. L'any 1871 marcà un abans i un després, quan l'empresa britànica Brown Davies & Company va patentar la camisa amb botons a tota la seva part frontal, eliminant la necessitat de posar-se-la pel cap. Tot seguit, el grup

mexicà Los Regionales Huastecos ens interpreten la cúmbia titulada La Camisita, que explica la història d'un xicot que estava xerrant amb la Juanita, sense especificar si aquesta noia era la seva germana, una veïna, la seva enamorada, o vés a saber què, quan un amic d'ell se'ls acosta per fer-los una fotografia. I ella diu que no vol pas que la retratin, perquè du la camisa estripada i té por que se n'en fotin. Llavors, el noi li demana que se la tregui, la camisa, o, si no, que serà ell qui li llevarà. Vés a saber amb quines amagades intencions...

Al final del segle XIX es van popularitzar els colls i punys de posar i treure, pràctics per al rentat i, d'altra banda, quan generalment eren llises o ratllades, la camisa blanca es va consolidar com a símbol d'estatus i de professionalisme. I a continuació, el grup valencià Bombay, format l'any 2015 per tres amics de la infància, Javi, Vicente i Ramon, ens interpreta el tema Camisa de Flores. Per cert, que si us interessa saber com i quan es poden dur amb criteri les camises florejades, m'he informat i puc fer-vos els següents advertiments. Sí, si són de màniga curta, no de màniga llarga. Sí, en ambient de platja i festivaler, no a l'oficina. Sí, de tall folgat, no molt entallada. Sí, amb uns pantalons xinesos per dins, no amb vestit, altrament dit traje. Sí, com a sobrecamisa i mai amb altres peces estampades. I ara que ja sabeu tot això, que soni la música!

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Com us he dit fa uns minutets, la camisa blanca, especialment si era emmidonada, es considerava símbol d'aristocràcia, perquè els aristòcrates eren els únics que podien mantenir-les netes i, de fet, la camisa blanca immaculada indicava que qui la duia no feia treballs manuals i podia pagar el manteniment del teixit, mentre que el blau marí generalment es reservava per a la roba de treball. Tot seguit, el colombià Juan Esteban Aristizábal Vázquez, artísticament conegut com Juanes, interpreta la camisa negra, una peça aquesta que, pel que he llegit, a més d'haver estat usada a Itàlia per recolzar el neofeixisme, perquè alguns sectors van associar la camisa negra amb els grups del tipus milícies del feixisme italià, coneguts precisament com camises negres, que van servir de suport al règim feixista del dictador Benito Mussolini, va ser censurada a la República Dominicana a causa del doble sentit que conté en alguns versos de la lletra.

0: tonto.
1: El ventall de colors admissibles, pel que fa a les camises, ha anat ampliant-se al llarg del segle XX. I en l'actualitat, la camisa és una peça versàtil, fabricada en diversos materials i estils, des de formal fins a esport, i pot ser de qualsevol color o estampada, de quadres, etc. Us convido a escoltar l'orquestra del xilè, tot i que nascut a Alemanya, José Bor, que ens interpreta el tango Camisa Verde. I, per cert, es veu que en això del tango la camisa té un paper prou important, ja que és molt més que una simple peça de vestir. És una extensió del ballarí, un element que fusiona art, tècnica i emoció. El seu disseny, acuradament concebut, cerca no només l'elegància visual, sinó sobretot la funcionalitat que permet al ballarí expressar-se amb total llibertat i connexió a la pista. Què? A que no ho sabíeu tot això?

Cal evitar de confondre la camisa amb l'armilla, que no té mànigues i és part integrant del vestit formal masculí. I tampoc no s'ha de confondre la camisa pròpiament dita, d'ús diurn i fins als malucs o una mica més avall, amb la camisa de dormir, llarga fins als peus o poc menys, tot i que arraconada pel pijama a partir de la dècada de 1920. I a continuació ens acompanya en Luis Quinteiro, que artísticament actua com a Quinte, un gallec natural de Vigo que porta la música i l'art a la sang i que ens interpreta Camisa Naranja, que, òbviament, no té res a veure amb la camisa verda a què es referia el tango que acabem d'escoltar.

una camisa, diguem-ne, que un xic especial és la denominada camisa de força, que, de fet, és una vestimenta en forma de jaqueta que permet immobilitzar els braços d'una persona. El disseny consisteix en una camisa de tela ferma de màniga llarga que supera les puntes dels dits del portador amb mànigues tancades en els seus extrems i que es lliguen cap enrere. El seu ús és comú per a immobilitzar o mantenir sota control reus, persones violentes o demens. I, de fet, juntament amb les manilles, és un dels mecanismes més coneguts de control físic de persones. I tot parlant d'aquesta camisa especial, el grup asturià Los Locos, nascut als anys 1980, ens acompanya interpretant el tema titulat justament Camisa de Fuerza, enregistrat l'any 1989.

Hi ha una dita en espanyol que parla de meterse en camisas de 11 varas i que s'utilitza col·loquialment per assenyalar la poca conveniència de complicar-se la vida innecessàriament. L'origen d'aquesta dita se situa, segons que he llegit, a l'edat mitjana, a la cerimònia d'adopció d'un nen, prenent els problemes que la mateixa comporta per decisió pròpia. I és que es veu que el pare havia de ficar el nen per la màniga d'una camisa gran feta per l'ocasió. Després el treia pel cap o al coll de la peça i el pare li feia un fort petó al front com a prova d'acceptació de la paternitat. La dita, a més, reflecteix una exageració de les dimensions de la camisa, la qual no podia mesurar 11 vares, ja que una vara són 84 centímetres, de manera que la camisa faria poc més de 9 metres. Tot seguit, el grup Rioja de la localitat de Fuentmayor, Silencio Absoluto, ens acompanya interpretant Vesperón, la cançó que du per títol Camisa de 11 varas.

Enjà, la camisa era considerada un símbol de puresa, de manera que mostrar la camisa en públic es considerava de mala educació. Només es permetia que es veiessin els punys i el coll. I acabarem l'espai d'avui en Jamie Jupanqui, que ens interpreta la dolça cançó titulada Camisita Linda, amb la que us dic adéu, tot i que avui no us convoco per la setmana vinent, atès que amb aquest espai s'acaba la temporada, de manera que, tret d'imponderables i d'eventuals decisions més encertades dels responsables de l'emissora, espero retrobar-vos el proper mes de setembre, tot desitjant-vos no només que passeu unes vacances d'allò més plaents, sinó que, de cap manera i sota cap concepte, deixeu de ser feliços i menjar nissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques Codolles a Farrera, el Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris que s'han retirat amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin durant el dia 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està duent a terme. Segons Paneque, sembla que hi podria haver per iniciar aquest expedient sancionador respecte al compliment del contracte.
2: El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
1: Els bombers han ordenat en el que portem d'estiu 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals amb almenys 140.000 veïns afectats en total. El cos de la Generalitat explica que des de les diferents vies d'autoprotecció davant d'un incendi, el confinament és la més eficient i ràpida i menys arriscada que l'evacuació. I en plena campanya de bany, les xifres d'ofegament segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses. Segons el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament i director de Proactiva, Oriol Canals, sovint hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui en la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar les condicions del mar en aquell moment. En plana cultural, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Xer Festival, que va arrencar amb força el passat vespre i allargat fins passada la mitjanit. Més enllà del cantant porto-riqueny, també han actuat aquesta nit Juan Magán o artistes com De La Rosa, De La Osa o Lola Índigo. En plan esportiva, l'Espanyol juga a 2:15 d'aquest matí el seu tercer partit de pretemporada. Serà davant el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el programa d'aquesta setmana, que és l'últim d'aquesta temporada, però si Déu vol no serà l'últim de la programació de Ràdio Molins de Rei. Si Déu vol, doncs encara durarà més temps, però aquesta temporada sí, s'acaba avui, i he pensat que ens venia de gust, almenys a mi és una veu que sempre m'agrada poder-la escoltar, aquest baríton de casa nostra tan estimat, tan admirat com va ser Manuel Ausensi. El sentirem bastant, no serà l'únic ell, no li dediquem el programa només amb ell, però sí que l'escoltarem força. I començarem escoltant-ho amb una romança de sarsuela. És una romança potser no de les més conegudes, però sens dubte el Manuel Ausensi, amb aquesta veu tan bonica, amb aquesta veu tan pastosa i que li entens perfectament tot el que ell canta, doncs crec que hi gaudirem escoltant aquesta romança de El Niño Judío, que és el compositor, és el Pablo Luna, i sentirem la cançó de Manacor, que és aquella que me importa ser judío. Escoltem a Manuel Ausensi amb aquesta bonica escena.

hem començat el programa amb aquesta romança del Niño Judío del mestre Pablo Luna, aquest Què m'importa ser judío, és la cançó de Manacor. L'hem sentida amb aquesta veu tan bonica de Manuel Ausensi. I ara continuem escoltant Manuel Ausensi, ara ja el sentirem potser en la faceta que més se l'ha conegut, que és el món de l'òpera, i el que escoltarem ara tot el programa estarà dedicat al Barber de Sevilla, aquesta obra tan bonica de Joaquín Rossini. Escoltarem l'entrada de Figaro, que és aquell largo factotum, és aquell que ell tot ho fa, ell fa perruques, fa de tot. Sentirem aquest largo factotum, l'entrada de Figaro, també amb la veu de Manuel Ausensi.

win you.

que ens, amb una veu preciosa, que és la Teresa Berganza. A més, amb aquests papers de Rossini, era, semblaven fets per ella. Sentirem d'aquesta, del Barber de Sevilla, una voce poco fa. Sentim, doncs, a Teresa Berganza en el paper de Rossini amb aquest fragment del Barber de Sevilla.

Hem escoltat la veu de Rosina amb la veu de Teresa Berganza, aquest Una botxa poco fa. Seguim endavant amb aquesta petita, amb aquest petits fragments del Barber de Sevilla, i ara escoltarem un fragment que canta Don Bartolo, que és un doctor, però que en realitat és el tutor de Rosina, i que la seva idea és poder-se casar amb ella. I ens trobem, és una escena molt bonica, a més molt difícil, perquè hi ha uns moments que hi ha una rapidesa enorme per cantar, perquè representa que Rosina ha escrit una carta, ell ha trobat que faltava un paper, que ella tenia la mà bruta, i li pregunta doncs per què ha fet, què ha escrit, i ella doncs primer li ha dit moltes mentides i després ja no li diu res, i llavors ell és quan canta aquesta cançó tan bonica, a un doctor de la mia sorte, i veu que ella no li vol contestar i s'enfada moltíssim. Ja ho veurem. Sentirem aquest paper, està interpretat per el gran Fernando Corena.

seguim endavant i ara escoltarem fragments del segon acte. Sentirem el començament, que és aquell Pache, Joia, Joia i Pache, és aquell fragment en què el conte, que es fa passar per estudiant, que és el que pretén a la Rosina, per poder entrar a casa seva es disfressa de mestre de cant, perquè diu que el mestre s'ha posat malalt i l'ha enviat amb ell, i comença aquest Pache Joia, Joia Pache. És una escena molt graciosa en què a l'última hora el Bartolo acaba empipat, perquè ja veu que no és massa normal, i sentirem la cançó que canta Rosina, que és Contra un cor que et sent d'amor, que et sent d'amore, o sigui, Contra un cor que et sent amor, volguem dir ja que per molt que li privis amb el don Bartolo, que no la deixi casar, ella, com que vol aquell que precisament l'ha reconegut, doncs farà tots els possibles. Sentim altra vegada, i ara sentirem el conte d'Alma Viva, és Ugo Benelli, i sentirem, doncs, altra vegada Rosina, que és Teresa Berganza.

I ara, després d'aquesta escena, sentirem pràcticament ja gairebé al final, i aquí al final també. Rosina descobreix que aquell estudiant que ella es creia que era, que estimava, resulta que era el mateix comte. I sentirem un terceto entre Rosina Figaro i el comte, inesperado, o sigui, quin cop inesperat. I sentirem el final, doncs, ja de l'obra, que després de molts embolics, doncs, acaba bé, Dici Felice Nesto, que canta llavors tot el cor. Sentirem ara altra vegada les veus, doncs, de Teresa Berganza, de Manuel Ausensi i d'Hugo Benelli. Sentim-ho.

I així s'acaba aquesta selecció del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini. Hem sentit les veus de Manuel Ausensi, Teresa Berganza i Hugo Benelli. Espero que els hi hagi agradat. I tal com he dit al començament, avui és el programa del comiat, però que si Déu vol tornarem a trobar-nos i espero i desitjo que passin un bon estiu i al setembre aviam si es podem retrobar tots altra vegada escoltant aquestes cançons, aquestes músiques que ens agraden. Que tinguin un bon estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. El govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar ofegaments. Des del 15 de juny i fins avui, 24-25 de juliol, han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 3 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, l'executiu ha recordat algunes recomanacions com nedar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques, Codolles, a Farrera, al Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada d'ahir pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris que es van anar retirant amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, els bombers han ordenat, en el que portem d'estiu, 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals amb almenys 140.000 veïns afectats en total. El cos de la Generalitat explica que de les diferents vies d'autoprotecció davant d'un incendi, el confinament és la més eficient i ràpida i menys arriscada que l'evacuació. Parlem també de mobilitat. La circulació de la línia R3 de Rodalies ha quedat suspesa per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari, segons ha informat Renfe. Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada de Bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En plana cultural, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival a Barcelona, que va arrencar amb força al vespre i s'ha allargat fins passada la mitjanit. A part de l'artista porto-riqueny, aquesta nit també han actuat noms com Juan Magán, De La Rose, De La Osa o Lola Índigo. I en plana esportiva, l'Espanyol juga a 2:15 d'aquest matí, d'aquí uns 30 minuts, el seu tercer partit de pretemporada serà davant el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. A tot això, Antonio Roca ha marxat cedit al Mallorca, mentre que el Barça va debutar amb victòria el passat vespre en la pretemporada, superant l'Europa. Ho va fer per 4-1 a la ciutat esportiva Joan Gamper. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Stay tuned for more Happy Days.
1: Bon dia, benvinguts aquí a l'últim capítol de l'Estèreo Pop de la temporada 25-26. Avui, 25 de... doncs de... perdoneu, 25 de juliol del 2026, dia de Sant Jaume. Moltes felicitats a tots els Jaumes, i avui és un dia especial. Encara me'n recordo de l'especial de l'any passat, com vam fer aquell programa especial, justament, de Brian Wilson, de Beach Boys, i avui també tenim un programa especial perquè avui a les 8 de la tarda es farà 34 anys de la cerimònia d'apertura dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Es van inaugurar un dia, un 25 de juliol, a les 8 de la tarda. Benvinguts a tots vosaltres. Gràcies per escoltar-nos al 91.2 de la freqüència modulada. Cristian Vela, les vies de so. Donem el pistoletàs de sortida. I aquí comença Estèreo Pop.

0: Estèreo Pop.
1: Cada vegada que escolto aquesta cançó, produïda i composta per Freddie Mercury, amb les veus d'ell propi, del propi Freddie, i de les veus de Montserrat Caballé, no només se posa els pèls de punta, sinó que et fa emocionar. Ara mateix estic... És que cada vegada que sento aquesta cançó, ens la sent tan nostra aquesta cançó. Crec que puc dir amb la mà, amb el foc, posaria la mà al foc, que és una de la millor cançó que s'ha fet d'uns Jocs Olímpics, des que es va començar a fer cançons oficials dels Jocs Olímpics. I crec que aquesta és la millor, i la que ens fa nostra, la creiem nostra, no només tots els barcelonins, sinó tots, en tot cas, els catalans, que aquell 25 de juliol vam veure en l'Estadi Olímpic de Barcelona com s'inauguraven els nostres jocs de l'era, els 25ens jocs de l'era moderna. No van començar el 25 de juliol, sinó en realitat va ser un projecte de més d'una dècada, que va transformar completament la ciutat. La candidatura, un projecte de ciutat. Barcelona ja ja havia intentat organitzar uns jocs en altres ocasions, l'any 1924, l'any 1936 o també l'any 1940, però sense èxit. El projecte modern va començar oficialment el 30 de maig de 1981, quan l'alcalde Narcís Serra va proposar presentar la candidatura. Amb l'arribada de Pasqual Maragall a l'alcaldia de 1982, el projecte va agafar una gran embranzida i es va convertir en una aposta conjunta de l'Ajuntament, la Generalitat i el govern espanyol i el Comitè Olímpic Espanyol. Durant 5 anys es va preparar un dossier molt detallat sobre les instal·lacions esportives, la transformació urbana, la xarxa de transports, l'allotjament, la seguretat i el finançament. L'1 de març de 1986 es va presentar oficialment el famós dossier conegut com la caixa màgica davant del COI. El dia que Barcelona va guanyar, la decisió es va prendre un 17 d'octubre de 1986 a Lausana, Suïssa, durant la 91a sessió del Comitè Olímpic Espanyol. Entre les ciutats candidates estaven Barcelona, París, Brisbane, Belgrat, Birmingham i Amsterdam. Durant les 3 rondes de votació, Barcelona va obtenir 47 vots davant de les 23 de París. Això va ser després de tots els intents d'abans, els anys anteriors. Doncs aquesta vegada sí que Barcelona va guanyar, no per golejada, però sí pel doble, gairebé dels vots, sobre París. Aquell dia el president del COI, Joan Antoni Sabaranc, va pronunciar les paraules que han quedat per a la història. A l'edil de Barcelona, Ho va dir així en francès, no? La plaça de Catalunya va esclatar d'alegria i més de 200.000 persones van sortir al carrer per celebrar-ho. Els 6 anys de preparació, el del 86 al 92, aquells anys van canviar Barcelona per sempre. Es van construir o remodelar l'anella olímpica de Montjuïc, el Palau Sant Jordi, les piscines Picornell, la Vila Olímpica, les rondes de Barcelona, les platges recuperant tota la façana marítima i l'aeroport i nombroses infraestructures. Milers de treballadors van participar en unes obres que van convertir Barcelona en una ciutat oberta al mar. I aquell dissabte de 25 de juliol de 1992, Barcelona va viure un dels dies més importants de la seva història. A les 8 de la tarda, amb un compte enrere de 10 segons, doncs va començar la cerimònia inaugural a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de més de 65.000 espectadors i centenars de milions de telespectadors arreu del món. Trobarem avui diverses actuacions, sobretot la de Carles Santos, la Fura dels Baus. El rei Joan Carles va declarar oficialment també inaugurat els Jocs Olímpics. Els tenors passaran Juret Carreras, Plácido Domingo, també Montserrat Caballé. El moment que va donar la volta al món, quan semblava que la cerimònia ja havia arribat al seu punt culminant, l'arquer Antonio Rebollo va disparar una fletxa encesa des de l'interior de l'estadi cap al pebeter olímpic. No diguem res més, fem el compte enrere per començar

Música del compositor i director musical de l'inici de la cerimònia, Carles Santos, amb la fanfàrria olímpica i el gran mosaic humà del Hola. La pròxima cançó que escoltarem, també de Carles Santos, junt amb l'orquestra Ciutat de Barcelona, és Fanfàrria Cup.

Fanfarria Cup és per a Kobe, és una de les peces musicals més identificatives dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, composta però no per Carles Santos, ja l'any 1990, el mateix 1992, i va ser composta per com homenatge a Kobe, la mascota dissenyada per Javier Mariscal. És una fanfàrria brillant i festiva, amb un gran protagonisme dels instruments de metall i de percussió, pensada per transmetre optimisme, celebració i l'esperit olímpic. Es va escoltar en nombroses actes oficials, cerimònies i esdeveniments relacionats amb els jocs, convertint-se en una de les melodies més associades als Jocs Olímpics a Barcelona 92. La música de Carles Santos formava part de la identitat sonora dels jocs, igual que la imatge de Kobe. Va esdevenir el seu símbol visual més reconeixible. Per molta gent, escoltar aquesta fanfàrria és una evocació immediata a l'ambient olímpic de l'estiu dels jocs. Si hi arriba Fanfàrria Maragall, que és una peça musical molt vinculada a la figura de Pasqual Maragall. Va ser composta per Carles Santos, tornant altre cop, com a homenatge a Pasqual Maragall, i s'utilitza sovint als documentals, exposicions i actes commemoratius dedicats a Barcelona Olímpica. El seu caràcter és solemne i festiu, amb una instrumentació basada també en metalls i percussió que evoca l'ambient institucional de l'esperança dels preparatius dels jocs. Escoltem Fanfàrria Maragall.

I ara escoltarem la pròxima cançó, l'última per part de Carla Santos i l'orquestra, doncs, Ciutat de Barcelona, la que és la Fanfària Promenade, o Promenade. És probablement una de les peces més conegudes de tota la música instrumental dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, i, doncs, dura 2 minuts i 35 segons i és la música que sonava durant les cerimònies de lliurament de medalles als campions olímpics. Aquesta cançó va sonar les tres correlatives van sonar, però aquesta justament que sonarà ara, a part de sonar a l'inauguració dels Jocs, també va sonar durant el moment que doncs, van començar les proves, o no, les proves van començar les... les proves dels Jocs Olímpics i que després, en cada moment de lliurament de les medalles, sonava la cançó que ve a continuació. Fanfària, Promenade, l'entrega de medalles.

quan he escoltat al principi d'aquesta cançó, doncs m'ha fet imaginar que Carla Santos es va doncs inspirar doncs en el moment de que els esportistes grecs a la grega antiga rebien les medalles o en aquest cas era doncs la corona de llaurer, que generalment és tan típica dels Jocs Olímpics, posar a part de la medalla la corona de llaurer. De fet, en els Jocs Olímpics d'Atenes del 2004, aquell moment de posar a part de la medalla la corona de llaurer era molt imatge de Jocs Olímpics. La pròxima cançó que escoltarem és Sou Benvinguts. És una de les peces més emotives de la cerimònia inaugural dels Jocs. Amb la música de Joan Lluís Moraleda i lletra de Lluís Serraïma. La canten Montserrat Caballé i Josep Carreras amb l'acompanyament de la cobla principal de la Bisbal. Benvinguts a la sardana inauguració dels Jocs.

Des de l'Estadi Olímpic de Barcelona, benvinguts la sardana que ens cantava doncs Montserrat Caballé i Josep Carreras. Crec que en el moment de que es van declarar doncs la guanyadora dels Jocs en aquell 1986 i crec que van sorgir tota mena de a vegades els astres o que els sigui en el moment precís de que tot sortís a la perfecció, no? Vivíem a l'any 86-87 encara amb un Freddie Mercury encara que no estava del tot, encara ja començava a estar malalt, però que va fer tot l'esforç de fer tota la composició dels Jocs, que també sentirem avui en el programa. També hi havia, també teníem grans tenors com Josep Carreras, teníem la veu de Montserrat Caballé, teníem Alfredo Kraus, Plácido Domingo. Jo crec que va haver tot un conjunt de que tot doncs fes que a dia d'avui als Jocs Olímpics de Barcelona doncs fins que no passi una altra vegada, però sempre els primers sempre seran els més recordats. Després de tot allò van tocar els 360 tambors del Baix Aragó, espectacular entrada doncs de tots aquests tambors famós de la música aragonesa. La banda també del Llevant, desfilada musical també després dels tambors, i ja va venir després la part lírica amb la interpretació de Te Quiero de Plácido Domingo, després la gran actuació de la dansa flamenca de Cristina Hoyos, primer a cavall i després amb un grup de balladors, i per acabar la part lírica, la interpretació del Cabello Más Sutil Alfredo Kraus. I ara escoltarem una altra peça de gran espectacle anomenat el mar Mediterrani, Mar Olímpic, amb la música de Ryuichi Sakamoto, recreant el mite d'Heracles i el naixement del Mediterrani amb la música de la Fúria dels Baus.

amb l'espectacle de la Fura dels Baus amb Mar Mediterrani de música de Ryuichi Sakamoto. Avui a l'especial de l'Estèreo Pop d'aquest 25 de juliol del 92, que hem tornat en el passat en el temps, estem al 2026, avui el 34è aniversari de la cerimònia dels Jocs Olímpics.

I ara farem una petita pausa abans d'arribar al punt de l'hora de les 11 del matí. Donarem pas a la segona hora al moment de l'arribada de l'antorxa. Primer escoltarem una de les cançons que van sonar en aquell 1992 i un dels temes més recordats d'aquella època, jo me'n d'aquell any, era aquest The One d'Elton John. En aquest moment, amb Elton John i altre artista arribarem al punt de les 11.

0: Una de les balades més emocionants de Elton John, aquell 1992.
1: Estèreo pop.
0: I ara també són una de les cançons que més van sonar en aquell 1992, doncs, amb la música de Snap, Rain is a Dancer. Rain is a Dancer, Snap.

doncs un mite, no més que un mite, és un himne de la música electrònica de principis dels 90. En aquell 1992, Snap. Hi ha moltes cançons de 1992 que van formar part d'aquell any fantàstic, eh? No només amb Jocs Olímpics, sinó que també escoltarem la seva música i també les pel·lícules que es van estrenar. Hi ha grans bandes sonores, eh? O sigui, gran programa d'avui d'Estereopop. I una de les cançons que demà em sona en aquell 1992 d'un gran àlbum que es va publicar a finals d'aquell any va ser l'Automatic for the People dels REM. La banda de Phil Michael Stipe, Mike Mills, Peter Buck i Bill Berry van crear un autèntic àlbum, un gran monstre de la música, com és Automatic for the People. Drive!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu aquest dissabte al matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:15 a conseqüència de l'impacte. Un dels vehicles ha quedat sobre l'ampara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. De fet, tenim diversos accidents arreu de la via de les carreteres catalanes, causant diverses retencions importants. També està tallada, per exemple, la C65 a Llagostera en sentit Palamós per un accident amb desviament per la C35. Per això hi ha retencions tant a la C65 com a la mateixa C35 en sentit a la costa. Està també tallada la carretera BV-4511 a Santpedor per un altre accident. I hi ha també un carril tallat a la C58 a Torre Baró en sentit Barcelona a causa també d'un xoc. Aturades des de Montcada, per tant, a la C58 i a la C33 en sentit al Nus de la Trini. I hi ha fins a 11 quilòmetres de retencions a la P7 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal en sentit Tarragona. També congestió entre Montmeló i Mollet en sentit Girona a la mateixa autopista AP7. D'altra banda, una persona ha mort ofegada al canal marítim d'Amposta. Es tractaria d'un jove que estaria a la zona aquest divendres banyant-se amb una altra persona que sí que va poder sortir de l'aigua. En ser alertats, serveis policials van començar la recerca i van activar els bombers. Finalment s'ha trobat el cadàver cap a 4:45 de la matinada a l'altura de Balada. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una 50ena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Exigeixen que es dimensionin correctament les plantilles, jornades laborals adaptades a les condicions climàtiques i reconèixer el socorrista com un treballador polivalent sanitari. Convocats per la CGT asseguren sentir-se desemparats i demanen un canvi de model que freni la privatització del salvament i el socorrisme. A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar aquests ofegaments. Des de, com dèiem, el 15 de juny i fins a avui, 25 de juliol, han mort 14 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 3 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% en el cas de les platges i d'un 80% en el cas de les piscines. Per això el govern crida a la precaució. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
2: Apunta els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
1: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
3: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
1: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
4: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
1: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

El recorregut de la fama Flama Olímpica de Barcelona 92 va ser concebut perquè simbolitzés la unió entre l'origen dels Jocs, Grècia, i totes les comunitats autònomes d'Espanya abans d'arribar a Barcelona. 5 de juny de 1992, neix la Flama. La Flama es va encendre com marca la tradició olímpica al temple d'Hera Olímpia a Grècia, utilitzant els raigs de sol concentrats en un mirall parabòlic, i des d'allà va iniciar un petit recorregut fins a Atenes. El 9 de juny d'aquell any, la Flama va embarcar la fregata Catalunya de l'Armada Espanyola al port del Pireu. El 13 de juny va arribar a Empúries, a la Costa Brava. No es va escollir aquell lloc per causalitat. Empúries havia estat la porta d'entrada de la cultura grega a la península Ibèrica, de manera que el simbolisme era extraordinari. Milers de persones van rebre la Flama en una cerimònia molt emotiva. 38 dies recorrent Espanya. Des d'Empúries, la torxa va començar el seu recorregut de 38 dies, com dèiem, amb algunes dades molt impressionants. Més de 6.000 quilòmetres recorreguts, 652 poblacions visitades, 9.484 rellevistes, 8.885 portadors corrents i 599 ciclistes. Van passar per les 17 comunitats autònomes. L'objectiu era que pràcticament tot el país participés en els Jocs abans que comencessin. La vigília dels Jocs, la nit del 24 de juliol del 1992, la Flama va entrar finalment a Barcelona, procedent de Palma de Mallorca. Va recórrer tots els districtes de la ciutat entre una multitud que omplia els carrers. Barcelona vivia una autèntica festa popular, amb milers de persones esperant el pas de la torxa. El 25 de juliol, l'entrada a l'estadi, quan la cerimònia inaugural arribava al seu tram final, la Flama va entrar a l'estadi olímpic portada pel piragüista Herminio Menéndez, triple medallista olímpic i un dels esportistes espanyols més prestigiosos. Herminio va completar gairebé tota la volta a la pista fins a arribar davant de la tribuna principal. Allà l'esperava Juan Antonio San Epifanio Epi, llegenda del bàsquet espanyol. Arriba la fanfàrria de l'antorxa.

Aquesta era la fanfarra, doncs, de l'antorxa, i arriba el moment d'escoltar, doncs, també l'altre tema, l'himne de l'antorxa, de Flaming Arrow, composta per doncs, el gran compositor Angelo Badalamenti, creador de pel·lícules de David Lynch i sobretot de la mítica Twin Peaks. Els organitzadors dels jocs van decidir també comptar, doncs, en aquest moment tan especial, doncs, amb un dels grans compositors del moment. Curiosament, Epi no va saber que seria l'últim rellevista fins al vespre del dia anterior. Va rebre la trucada de menys de 24 hores abans de la cerimònia, i aquella mateixa nit va assajar en secret amb Herminio Menéndez i Antonio Rebollo dins de l'estadi. D'Epi a Antonio Rebollo. Epi va recórrer els últims metres de la pista mentre tot l'estadi l'ovocionava. Quan va arribar al centre de l'escenari, va acostar la torxa a la punta d'una fletxa preparada per Antonio Rebollo, arquer, doncs, paralímpic. En aquell instant, Rebollo va tensar l'arc i va disparar la fletxa encesa. La fletxa no havia d'entrar dins del paveter. El disseny previst era que passés junt per sobre, on hi havia el gas preparat perquè l'encendrés. El llançament va ser exacte i la flama olímpica es va encendre davant de més de 65.000 espectadors i d'una audiència mundial de centenars de milions de persones. Aquella seqüència d'Herminio Menéndez, Epi, Antonio Rebollo s'ha convertit en una de les imatges més icòniques de la història dels Jocs Olímpics i continua sent considerada una de les millors inauguracions olímpiques de tots els temps.

I ara, arribat el moment en què Josep Carreras torni a actuar, ara en aquest cas amb la companyia de la veu, també la personalitat de Sara Brightman. Josep Carreras i Sara Brightman ens cantaran Amigos para siempre.

Ja ha arribat el moment de posar-li punt i final a la cerimònia d'apertura, però aquí no s'acaba l'especial de Barcelona 92. Encara ens faltaran escoltar les cançons que va compondre Freddie Mercury i també les cançons que van sonar en aquell 1992, però ara sí, ens toca escoltar per part també d'un nou de Carles Santos i l'Orquestra Ciutat de Barcelona, la fanfàrria Clausura i el Piro Musical. Per tots vostès, en l'apertura dels Jocs Olímpics de Barcelona avui, 34 aniversari, 34 anys fa de la cerimònia d'apertura dels Jocs.

I arribem a la part on escoltarem la part, una de les mascotes més, potser, a vegades estimades i algunes, segons i sentit, també no odiades, però tampoc que diguin allò que li fan gaire. Però jo crec que per molta gent la mascota de Barcelona 92, el Kobe, va ser una part important dels jocs. A dia d'avui encara s'han trobat, doncs, encara màrqueting, i segueixen, doncs, jo, de fet, jo em vaig comprar, tinc dos, de Kobe's. Inclús et diria que me'n recordo de tot el màrqueting, me'n recordo de les natilles de la famosa casa Danone. Es regalava, doncs, Kobe's, de gomes de borrar del Kobe en les distintes doncs, varietats, no? El Kobe futbolista, el Kobe jugador de hockey, el Kobe jugador de bàsquet. Havien diversos colors i eren gomes de borrar, que més que borrar eren més per guardar, no? Però donava, me'n recordo molt d'allò d'aquella època, abans dels jocs que van començar a vendre. D'inclús et diria que allà és un, això és una part pròpia, una opinió, un detall propi. Jo me'n recordo de, en aquell moment de la Pasqua, abans, dies abans, mesos abans, quan es jugava el Godó, el trofeu Comte de Godó de Barcelona, en les vacances de Pasqua de l'escola, me'n recordo que comprant les natilles es regalaven aquestes gomes, no? I altres parts, però sobretot aquesta part me'n recordo molt del tema dels jocs. I també hi havia la sèrie, la sèrie oficial dels dibuixos animats de Kobe per als Jocs Olímpics de Barcelona 92, s'anomena la Troop de Kobe, la Kobe Troop, compta amb 26 episodis i explica les aventures de la mascota olímpica amb els seus amics. El creador, dissenyada per Javier Mariscal, dirigida artísticament pel dissenyador, escrit per la famosa companyia d'humor gestual El Tricicle. La producció realitzada per EBRB Internacional, juntament amb comitè organitzador de Barcelona 92, el CUP 92, on hi apareixen el Kobe, la Petra, que seria la mascota paralímpica, i el seu grup d'amics, com ara l'Olivia, en Jordi, en Forçut, la Nosi o la Cuca. Aquestes personalitats, doncs, es parlen i es canten a la cançó oficial del Kobe.

I ara ens hem de remuntar fins l'any 1989 per trobar la fundació de la banda musical de rumba catalana Los Manolos, originari de la ciutat de Barcelona. Els orígens dels Manolos es remunten a finals, com deien, de l'any 89, quan 10 amics de Barcelona aficionats a la rumba catalana començaren a practicar aquest gènere combinant amb instruments i actitud rockera. Amb el seu repertori s'hi poden trobar rumbes de paret, Gato Pérez, adaptacions a temes no numbers, com All My Loving, Strangers in the Night, de Frank Sinatra, de Bert Cancert o El meu avi, per exemple, i algunes cançons de creació pròpia com Esa rumba va, Dame un beso o Hazme un francès, Inés. Les actuacions que feren i el seu look compost per vestits amb la solapa de la camisa tipus avió, pantalons d'ampota d'elefant i ulleres de sol de mirall i patilles postisses cridaren l'atenció d'alguns periodistes i de la multinacional RCA MG Ariola, en aquell moment molt famosa discogràfica que portaria molts grups, i que els fitxa després d'actuar en una festa. Passión Condal, disc de platí, el seu primer disc, Passión Condal, gravat l'any 1991, arriba a estar situat en el segon lloc de vendes a Espanya i es va convertir en el tercer disc espanyol més venut durant l'any. La versió del tema All My Loving dels Beatles va assolir el tercer lloc i va ser considerada més tard pel diari El País com la cançó de l'estiu del 1992. Aquell mateix any gravaren el seu segon disc, Dulce Veneno, i actuaren a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, a la qual varen cantar, entre d'altres, la versió de El meu avi. També gravaren una versió de Amics per sempre, l'himne d'aquells jocs, i amb la qual assoliren el tercer lloc a les vendes a Espanya. Nosaltres escoltarem una cançó que també va sonar en aquell estiu de 1992, justament una versió que van fer del tema de paret, Gitana Hechicera.

I ara arriba la famosa melodia de Carruatges de Foc, Chariots of Fire, composta per Vangelis l'any 1981. L'associa també de manera automàtica a l'esforç, la glòria atlètica i l'esperit olímpic. La peça olímpica va guanyar l'Oscar i es va convertir en el símbol per excel·lència de la superació personal en l'atletisme. Encara que no és oficial, sona sovint en competicions i esdeveniments esportius de tot el món, com si fos un himne reconegut per tothom. L'escena de la pel·lícula amb els atletes corrent per la platja va segellar aquesta connexió immortal amb l'olimpisme. Sobretot me'n recordo molt que quan fèiem el dia de l'esport a l'escola, aquesta cançó sonava quan arribava doncs, el moment de l'entrega de medalles, perquè me'n recordo que fins i tot havien entregat medalles. Doncs me'n recordo molt dels dies de l'esport a l'escola. Escoltam aquest peça fantàstica de Chariots of Fire d'Evangelis. Carros de foc.

I ara escoltarem una peça de 1987 de l'àlbum compost per Freddie Mercury amb la Montserrat Caballé, un altre dels temes dintre d'aquell àlbum compost per ell, de les cançons dels jocs. Trobaràs cançons com fantàstiques com la japonesa, la de Fräulein Prest, el Ensueño, The Golden Boy, How Can Go On, o aquesta, que també m'agrada molt, Guide Me Home, Guia'm cap a casa. Increïble, aquesta cançó la vaig conèixer amb un anunci de televisió on Harrison Ford feia un anunci d'una famosa casa de cotxes, però me'n recordo molt d'aquesta música.

0: Estereopop. Estereopop.
1: I una de les cançons que també forma part d'aquell 1992 és aquell Dalai Lama, des del disc Adalai de Mecano.

Escoltar tot això ja us he dit jo que em fa retrocedir a la infància. Més que l'adolescència, la infància, ben que tenia 11, a vora 12 anys. Podríem dir que no ben bé l'adolescència, però encara sí, part de la infància, sí que me'n recordo, d'aquella època, me'n recordo perfectament. I aquestes cançons, doncs, aquest moment doncs, em fa recordar doncs, allò, tot allò que vam viure al seu moment, que són també de la mateixa edat meva, no? Que en faré 46 aquest pròxim setembre. Ara, doncs, per acabar aquesta segona hora de programa, a la tercera encara escoltarem més temes d'aquell 1992, però també recordarem les pel·lícules que es van estrenar en aquell 92, i et dic que algunes són bastant importants. O sigui que estarem a cinèfils, i doncs escoltarem les pel·lícules del 92. Amb Black and White, de Michael Jackson, arribarem al punt de les 12. Perquè Black and White també forma part del 92, sí. Amb el rei del pop, Michael Jackson.

En aquesta època, en aquella època, era molt mèrit fer aquells canvis de persones, no?, que a sortir al final del videoclip, que passaven de gent negra a blanca, xinesa, i no estava fet per intel·ligència artificial, cosa que ara és fàcil fer això. Pues abans allò tenia molt de mèrit. No et desconnectis de Ràdio Molins de Rei, tornem d'aquí uns minuts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Una persona ha mort ofegada al canal marítim d'Amposta. Es tractaria d'un jove que estaria a la zona aquest divendres banyant-se amb una altra persona que sí que va poder sortir de l'aigua. En ser alertats, serveis policials van començar la recerca i van activar els bombers. Finalment s'ha trobat el cadàver cap a 4:45 de la matinada a l'altura de Balada. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García, secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
2: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar ofegaments. Des del 15 de juny, com dèiem, i fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament. Representa un increment del 31% a les platges, però d'un 80% a les piscines. D'altra banda, un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:45. Pel que fa al trànsit, retencions importants també en diverses vies. A l'AP7, a Montmeló, La Roca, en sentit nord. A la mateixa AP7, entre el Papiol i Martorell, en sentit sud. A la C32, a Mataró, en sentit nord. I també per diversos accidents. A la C58, a Montcada, en sentit Barcelona. A la C65 i a la C35, a Llagostera, en sentit costa, també per un xoc. I a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, en aquest cas per unes obres. També parlant de mobilitat, la circulació de la línia R3 ha quedat suspesa per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada Bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol. Abans de la incidència, aquesta línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. D'altra banda, en plana esportiva, el Barça va debutar ahir amb victòria en pretemporada, superant a l'Europa amb un resultat de 4-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Jo crec que en les classes de, doncs, de cavallar country en aquest país, les dues cançons que més es posen és aquesta Edgy Breaky Hearts de Billy Ray Cyrus o el Cotton Eye Joe de Rednecks, eh? Però n'hi ha molts artistes més de country, eh? Això sí, aquesta cançó hem encetat aquesta última, tercera i última hora de la temporada 2025-2026. Daya Comte, sembla que fos ahir quan vam estrenar al setembre la temporada, doncs avui és la tercera i última hora de la temporada, tornarem al setembre, si no hi ha res de nou, el pròxim 12 de setembre serà el primer programa de la temporada 26-27, eh? Doncs he firmat un altre contracte, faig com el Guardiola, jo vaig d'any a any, eh? Contracte per any. Doncs... escoltàvem aquest Edgy Breaky Hearts de Billy Ray Cyrus i que després, anys després, es convertiria la seva filla amb el personatge de Hannah Montana i després amb la seva carrera també en solitari, la filla de Miley Cyrus, però a la carrera de Billy Ray Cyrus amb els seus èxits com aquest Edgy Breaky Hearts. I un altre dels discos importants d'aquell entre 1991 però sobretot també 1992 és l'àlbum de Action Baby dels U2, U2, la banda de doncs, Larry Mullen, Adam Clayton, The Edge i la veu de Bono, eh? No el polític, eh? De Bono, l'irlandès Bono dels U2. Escoltem Mysterious Ways. Dintre de poc, escoltarem les pel·lícules del 92.

0: I ara escoltem l'apartat de pel·lícules que es van estrenar l'any 1992.
1: Estèreo-pop.
0: Avui un últim programa de la temporada 25-26.

Instint bàsic és un thriller eròtic dirigit per Paul Verhoeven, perdó, i protagonitzat per Michael Douglas i Sharon Stone. El detectiu de la policia de San Francisco, Neil Curran, investiga l'assassinat brutal de l'ex-estrella de rock Johnny Voss, que ha estat mort en un pic de gel doncs durant una relació sexual. Totes les sospites recauen sobre la seva amant, Catherine Tramell, una escriptora de novel·les policíaques rica, intel·ligent i extremadament manipuladora. El més inquietant és que el crim és pràcticament idèntic al que Catherine havia descrit en una de les seves novel·les. Durant la investigació, Nick es queda cada vegada més fascinat per Catherine. La relació entre tots dos es converteix en un perillós joc de seducció, manipulació i desconfiança, el mateix que apareixen nous assassinats i diversos sospitosos, cosa que fa que el detectiu comenci a dubtar de tothom, inclòs d'ell mateix i del seu propi criteri. La música en composta per Jerry Goldsmith. Aquest és el tema principal. Tema principal i la primera víctima.

La pel·lícula és recordada tant per la seva tensió psicològica com per la mítica escena de l'interrogatori de Catherine Tramell, una de les més icòniques de la història del cinema.

Amb aquest pas de la cançó, aquest pont de la cançó, es masca la tensió i la tragèdia en la primera escena de la pel·lícula.

I una altra de les pel·lícules també de l'any 1992, atenció, que arriba una de les grans pel·lícules, Dràcula, de Bram Stoker, és una adaptació de la novel·la dirigida per Francis Ford Coppola, de Dràcula, de Bram Stoker. Repartiment principal, ens trobem el gran paper que fa Gary Oldman, de fer de Comte Dràcula. Winona Ryder, que va començar ja a fer pel·lícules, joveneta, doncs va fer el paper de Mina Murray. Keanu Reeves, en el seu auge, fent de Jonathan Harker. I Anthony Hopkins fent de professor Abraham Van Helsing. La història comença a la Transilvània del segle, doncs, 15. Després d'una tragèdia personal, el príncep Vlad renega de Déu i es converteix en el vampir immortal conegut com el Comte Dràcula. Quatre segles més tard, el jove advocat Jonathan Harker viatja al castell de Dràcula per gestionar una compra d'immobles a Londres. Allà descobreix que el seu client és un ésser sobrenatural i queda atrapat en el castell. Mentrestant, Dràcula viatja a Anglaterra en veure una fotografia de Mina Murray, la promesa de Jonathan, convençut que és la reencarnació de la seva esposa perduda, Elisabetta. La seva arribada desencadena una sèrie d'atacs vampírics i, doncs, posa en perill Mina i la seva amiga Lucy Western, que es convertiria en la primera víctima. Per combatre aquesta amenaça, entra en escena el professor Van Helsing, expert en vampirs, que organitza la persecució del comte

aquest és el tros instrumental, però en el 1992, la cançó que Annie Lennox va escriure per la pel·lícula, interpretant expressament, doncs, per la de Bram Stoker, dirigida per Francis Ford Coppola, sona durant els crèdits finals de la pel·lícula. La lletra està escrita des del punt de vista d'un amor etern, intens i tràgic, encara que no descriu directament la història de Dràcula. Transmet perfectament els temes centrals de la pel·lícula.

Dràcula de Bram Stoker amb la música, doncs, la veu d'Annie Lennox, Love Song for a Vampire. I una de les pel·lícules que es van doncs, estrenar aquell 1992 és A Few Good Men, coneguda aquí per aquí per Alguns Homes Bons. És un aclamat drama judicial dirigit per Rob Reiner i protagonitzat per Tom Cruise, Jack Nicholson i Demi Moore. Amb guió d'Aaron Sorkin, també com a Kiefer Sutherland, que també surt a la pel·lícula, junt amb Demi Moore i Kevin Bacon. Els premis, va rebre 4 nominacions als Premis Oscar, incluent-hi el de millor pel·lícula i millor actor secundari per Jack Nicholson. El tens enfrontament al tribunal on s'emet la famosa frase: tu no pots encaixar la veritat. You can handle the truth, eh? Dos advocats militars, Tom Cruise i Demi Moore, han de defensar dos marines acusats d'assassinar un company a la base de Guantánamo. La investigació destapa un tèrbol cas de corrupció i codis d'honor interns, el conegut Codi Vermell, i liderat pel coronel Nathan Jessup, que protagonitza Jack Nicholson. Alguns homes bons.

Hi ha una de les pel·lícules que es van estrenar en aquell 1992, és la segona pel·lícula que va fer Tim Burton de la trilogia de Batman, després de fer el gran èxit que va tenir amb la primera pel·lícula l'any 1982. Batman va tornar amb la pel·lícula Batman Returns, 1992. Posem-hi música de Batman.

La banda sonora va ser composta per Danny Elfman. El tema instrumental principal és una evolució de la icònica melodia que ell mateix va crear per la primera pel·lícula de 1989, eh? En aquesta pel·lícula van començar a sortir els personatges del pingüí i la gatona, eh? Posem aquesta música de fons, el naixement del pingüí, eh?

L'argument de Batman Returns gira l'entorn de la lluita de Batman per protegir Gotham de dues noves amenaces, en una història marcada per la venjança, la corrupció política i la dualitat d'identitats durant l'època de Nadal. El Pingüí, pel nom de Oswald Cobblepot, protagonitzat per Danny DeVito, llançat a les clavegueres de nadó pels seus pares rics a causa de les seves deformitats físiques. 30 anys després emergeix amb una banda de criminals sisenses per reclamar el seu lloc a la societat. I la Catwoman, la Selina Kyle, protagonitzada per Michelle Pfeiffer, una secretària tímida i maltractada que descobreix els plans foscos del seu cap, el corrupt empresari Max Reck. Després que Reck la llenci per una finestra per silenciar-la, sobreviu de manera miraculosa i adopta una nova identitat de venjadora, gata, violenta i seductora,

Aquí, doncs, Batman, Michael Keaton es tornaria a vestir, doncs, de Batman, eh? La cançó, també, d'aquesta banda sonora de Batman era el tema principal de Six Shoshi and the Banshees, Face to Face.

Candyman és una de les pel·lícules de terror sobrenaturals més cèlebres d'aquell any 1992. Està dirigida per Bernard Rose i es basa en el relat breu de El Prohibit, de Forbidden, de l'escriptor Clive Barker. A diferència d'altres clàssics del gènere slasher, doncs se destaca per la seva atmosfera gòtica, el seu rar fons sobre el racisme i les classes socials, i una banda sonora hipnòtica composta per Philip Glass. Aquest tema que escoltem és The Demise of Candyman.

La llegenda urbana, la història que se situa a Chicago, on Helen Lyle, una estudiant universitària que fa una tesi sobre mites urbans, descobreix la història de Candyman. Diu la llegenda que si pronuncies el seu nom 5 vegades davant d'un mirall, el seu esperit apareix per assassinar-te amb un ganxo que té en comptes de la mà dreta. La Helen esbrina que Candyman va ser a finals del segle XIX un fill d'un esclau que es va convertir en un pintor d'èxit. Després d'enamorar-se i deixar embarassada una dona blanca, una turba enfurismada el va linxar. Li va tallar la mà i el va, doncs, untar amb mel perquè les abelles el piquessin fins a la mort i va cremar els, i van cremar el seu cos. La invocació Helen escèptica decideix provar el ritual i això deslliga l'aparició, doncs, real de l'esperit, interpretat de forma imponent per Tony Todd, que comença a cometre assassinats brutals al perillós barri de Cabrini Green, mentre manipula els fets perquè la policia culpi la mateixa Helen, protagonitzada per Virginia Madsen. La pel·lícula va esdevenir una obra de culte i va donar inici a una franquícia cinematogràfica en diverses seqüeles, però recordem la primera. On després de que Candyman fos novament cremat el seu esperit, aleshores morta, Helen Lyle, doncs, apareix en els miralls quan diuen el seu nom, no el del Candyman, no, sinó el nom d'ella, Helen. Aleshores apareix ella, on fins i tot a l'última escena, no te la dic, és una, si no dic massa spoiler, però si la pots veure, te la recomano. No cal que la vegis en un dia divendres 13,

I ara escoltem un altre dels temes que van formar part de 1992, eh? La cançó de Genesis, No Son of Mine, eh? Des del disc, eh? We Can Dance, publicat doncs, el passat any, 11 de novembre del 91, però també va formar part del 92.

en producció de Genesis, que recorda aquesta cançó a la intro d'Inter Tonight de Phil Collins, eh? Sobretot la lletra també és de llegir i expressar i pensar realment, perquè aquesta, el tema principal de la lletra és que no ets fill meu, eh? Déu-n'hi-do. Això té moltes remarcacions, eh? Un altre dels temes que va formar d'aquell 1992, un jovenet, molt jovenet, Alejandro Sanz, ens cantava aquesta cançó, Se le pagó la luz. Va ser número 1 al nostre país aquell 1992.

Se me apagó la luz de la gran belga Alejandro Sanz. I aquesta gran balada d'Alejandro Sanz a la gran balada que servirà quasi bé gairebé per tancar aquesta temporada 25-26. Recordem també un dels altres grans temes d'aquell 1992 amb la veu de Mike Hucknall, Sim Pirouette, des del disc Stars, amb la cançó que dona nom al seu àlbum. Stars, Sim Pirouette.

Stars de Simple Red. Doncs avui amb l'especial de la cerimònia d'apertura dels Jocs Olímpics de Barcelona, més les pel·lícules que es van estrenar, els temes que van sonar aquell 1992, especial avui, doncs, a l'últim programa de l'Estereopop de la temporada 25-26. Si no hi ha res de nou, ens trobem el pròxim 12 de setembre d'aquest mateix 2025, ens trobem dintre d'un mes, dos mesos quasi bé, no? Ens trobem aquí al capdavant, doncs, d'aquí de l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Moltes gràcies, qui també a les vies de so. Moltes gràcies a tota la gent que ens estan escoltant durant tota la temporada i també part d'avui. I ens despedirem, com no, amb Los Manolos i el seu tema All My Loving, junt amb també Amigos Para Siempre. Amb Los Manolos ens despedim, moltes gràcies i ens trobem la setmana que ve. La setmana que ve amb la playlist de les nacions, l'spin-off de la sèrie pop que tindreu per la setmana que ve. Adéu, bon estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergència es va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 bombers i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris, on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat del cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt del virament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. I parlant de successos, un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:45. Pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies on també hi ha hagut diversos accidents més. Connectem ara mateix amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bon dia.
2: Hola, bon dia. De moment, a aquesta hora, destacar per una incidència que es troba tallada a la Ronda Litoral de Barcelona, a l'altura de Poblenou i en sentit Trinitat. De moment, hi ha cues des de Montjuïc fins a aquest punt per aquesta incidència, com comentàvem. A la resta de vies ens queden punts amb lentitud, amb aturades, sobretot vies cap a la costa o artèries principals que hi porten, com és el cas de l'autopista AP7, en el tram sud, la zona de Castellbisbal, Martorell, i en el tram nord, de moment, ara s'ha reduït i és més la zona de Montornès i de Granollers. Pel que fa a l'autopista del Maresme, de Mataró, també hi ha un quilòmetre, quilòmetre i mig de lentitud de maturades en sentit nord, i pel que fa a vies de la Costa Brava, destacar sobretot la C65 i la C35. Es mantenen les dues amb retencions a la zona de Llagostera en direcció Platja d'Aro. Per últim, de l'autovia 2, recordem, tram afectat per obres a la zona de Jorba, amb aturades intermitents en sentit Lleida. És tot. Molt bon dia.
1: Gràcies, Eduard. I també han mobilitat un altre punt perquè la línia R3 de Rodalies ha quedat suspesa la seva circulació per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bona tarda, amigues i amics de Ràdio Molins de Rei. Comencem una tarda més i ja en van 505 del programa Música en 8 mil·límetres, amb bandes sonores com Baiana, Anatomia d'un assassinat, La Pantera Rosa, Els Implacables i 11 temes més que esperem us agradin. Eli, com ho tenim tot això? Bé? Doncs vinga, va, som-hi.

I comencem amb la pel·lícula Baiana. És una estrena molt recent que ha dirigit Thomas Cale amb Catherine Lagaia, Dwayne House Johnson, John Toole i Frankie Adams com protagonistes. És un remake d'un clàssic de la Disney. Hem passat dels dibuixos a una pel·lícula convencional. Baiana respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Monutu i amb el semideu Maui en un viatge inolvidable per tornar la prosperitat al seu poble. Escoltem el tema principal de la pel·lícula, com és aquest Along the Way, que ens canten Auli Carballo, Catherine Lagaia i Dwayne Johnson. La podeu veure encara als cinemes Baix de Sant Feliu de Llobregat i al Filmex Gran Via de l'Hospitalet.

I seguim amb Gold. És una pel·lícula australiana de l'any 2022, dirigida per Anthony Hayes, i en el repartiment hi eren Zac Efron, Susie Porter i Anthony Hayes. Quan dos homes que viatgen pel desert descobreixen el pedrusco d'or més gran que han vist a la seva vida, comencen a somiar amb la riquesa que els portarà, però l'avarícia agafa les regnes. Han d'extreure l'or de la terra i per això tracen un pla en què ha d'anar a buscar l'equip necessari i l'altre es té que quedar sol a la seva sort. Quin seríeu vosaltres, el que marxa o el que es queda? Jo quasi millor marxar, no? Per això la pel·lícula es tracta d'un thriller psicològic. La banda sonora és d'Anthony Parks. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a la plataforma Filmin.

us agrada el country, doncs mira, la pel·lícula és Like a Country Song. És un film del 2014 dirigit per Johnny Remo i on hi surten com protagonistes Billy Ray Cyrus i Jennifer Taylor. És una història d'humilitat, perdó, redempció. Jack Reason és un prometedor cantant de country que té el món sencer a les mans, fins que el seu ego s'interposa. Alerta, els que teniu ego, eh? Escoltem un dels temes country que té el film i que interpreta Billy Ray Cyrus.

El plaer és meu. És una comèdia francesa romàntica basada en fets reals, estrenada aquest 2026 i que ha dirigit Rem Kerigi, amb els protagonistes següents: François Cluzet, Alessandra Lamy, Rem Kerigi, la directora, que també fa un paper a la pel·lícula. Fanny i Tom fa 20 anys que són feliçment casats. Tot i això, un dia surt a la llum un secret revelador. Fanny mai ha tingut un orgasme. Tom, enginyer de professió, decideix posar fil a l'agulla per crear l'invent que revolucioni el plaer femení. S'haurà de veure la pel·lícula, Eli, per veure quin invent és aquest, tu. Escoltem un track de la seva banda sonora, que és Lauren Agnew.

Cadires de muntar calentes. És una comèdia western dirigida per Mel Brooks a l'any 1974. I en el repartiment hi eren Gene Wilder, Cleavon Little, Slim Pickens i Madeleine Kahn. Quantitat de referències cinèfiles i un sentit de l'humor esbojarrat es donen cita en aquesta simpàtica realització. La banda sonora que ens transporta a l'oest americà la signa John Morris. I la pel·lícula, si la voleu veure, és molt catxonda, rius molt, està a Movistar Plus.

I seguim amb Lluís II de Baviera, el rei boig. Ah, que us sona, eh? El rei loco? Sí, sí, el rei boig. És una coproducció Itàlia-França-Alemanya que va dirigir Luchino Visconti l'any 1973, i en el repartiment hi van ser Helmut Berger, Romy Schneider, Trevor Howard i Silvana Mangano. Aquesta pel·lícula tracta de l'obsessió del rei per un mode de vida de fals conte, de fades i no té estil. Construïda principalment al voltant de primers plans mitjans i interiors foscos, la pel·lícula crea una sensació d'aïllament que coincideix amb el mateix estat d'ànim del protagonista. De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta la italiana Iva Zanicchi, I colori di desembre.

Bé, anem amb la secció de pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim Anatomia d'un assassinat. És un drama judicial dirigit per Otto Preminger l'any 1959. Per tant, té 67 anys la pel·lícula. Hi sortiren James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara i George C. Scott com protagonistes. Indiscutible obra mestra del gènere de judicis. Preminger fa una cinta tan llarga com apassionant, amb esplèndida fotografia i banda sonora de Duke Ellington. La pel·lícula la teniu a la plataforma Filmin.

La Gràcia és un drama dirigit per l'italià Paolo Sorrentino el passat 2025, i en el repartiment hi van ser Toni Servillo, Anna Ferzetti i Massimo Venturiello. Mariano de Sanz, president i fictici de la República Italiana, és un veterà polític demòcrata, humanista i catòlic que de sobte comença a dubtar sobre diverses decisions importants que ha de prendre, especialment si aprova o no una llei d'eutanàsia, plantejant-se un gran dilema moral. Escoltem un dels tracks de la pel·lícula que ens interpreta Niccolò Favi.

grans bandes sonores de la història, i en tenim una de molt històrica, és La Pantera Rosa. És una comèdia policíaca de l'any 1963, per tant té 63 anys, feta la resta. Té la pel·lícula, la va dirigir Blake Edwards, i amb el repartiment següent: Peter Sellers, David Niven, Capuchin, Robert Warner i Claudia Cardinale. Divertidíssima des del primer minut, gràcies sobretot al meravellós treball tant de Peter Sellers com de David Niven, i va ser tot un boom a la seva època. Un clàssic del gènere, imprescindible de veure aquesta pel·lícula, si no l'heu vist ja, perquè jo crec que quasi tots els cinèfils l'han vista. La ja mítica banda sonora que escoltarem ara la va signar Henry Mancini, i la pel·lícula la teniu a la plataforma Prime Video, encara la podeu veure.

I una pel·lícula que es diu Punts Suspensius. Com ho veieu, això? Va, seguim. Punts Suspensius, seguimos. És un thriller d'intriga dirigit per David Marquez l'any 2024, amb Diego Peretti, José Coronado, Cecilia Suárez i Georgina Morós en els papers principals. Enginyosa i rodona, és un thriller de regustos teatrals, però amb un guió tan enginyós, un treball interpretatiu tan rodó i un ritme tan sostingut que en cap moment se'n ressent. Excel·lent en suspens, eh? De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta la banda madrilenya anomenada Morgan. I la pel·lícula la teniu a Movistar Plus.

Dones a punt d'un atac de nervis. És una comèdia negra de Pedro Almodóvar, de l'any 1988, i en el repartiment hi són totes les noies Almodóvar, com són Carmen Maura, Julieta Serrano, Rosy de Palma, María Barranco, Chus Lampreave i el noi Almodóvar, per excel·lència, com és Antonio Banderas. És la pel·lícula que va llançar a la fama internacional a Pedro Almodóvar, gràcies al seu èxit tant a Europa com als Estats Units. A més, va ser nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, entre molts altres premis. La banda sonora és de Bernardo Bonetti, de la que escoltem un track a ritme de bolero.

Un, dos, tres, respondo otra vez, seria... No, és un, dos, tres, Splash. És una comèdia romàntica dirigida per Ron Howard a l'any 1984, i on hi sortiren Tom Hanks, un joveníssim Tom Hanks, i també hi surt Daryl Hannah com a parella protagonista. Quan Alan Bauer era un nen, una sirena el va salvar de morir ofegat. 20 anys després, al mateix lloc, cau de nou al mar i és rescatat una altra vegada per la mateixa sirena. Eli, fa risa això, eh? Molt confús pels fets, torna a Nova York, però la sirena està decidida a trobar-lo. És tan irresistible com un cant de sirena, això. Escoltem de la seva banda sonora a Rita College amb el tema Love Came For Me, l'amor va venir per mi. I la pel·lícula la teniu, com no, a Disney+, perquè és quasi de dibuix animat, això, eh?

Aquesta pel·lícula té pinta, Eli, de dir-se Els Impecables. No, Els Impecables no. Els Implacables. És un western, eh? La música ja es veu, que és un western, això. És un western de l'any 1955. Bueno, doncs 70 anys, no? 70-71. Déu-n'hi-do, eh? Però la música és bona. La va dirigir Roald Walsh, i on hi sortiren com principals protagonistes Claire Gable, Jane Russell, Robert Ryan i Cameron Mitchell. Amb una utilització preciosista dels paisatges i un protagonisme estel·lar d'un Claire Gable pràcticament perfecte, es va presentar aquesta meravellosa cinta de l'Oest, dirigida amb el seu mestratge habitual per Roald Walsh. Film totalment imprescindible, pels cinèfils. La banda sonora la va signar Victor Young.

Slaver, assetjada, eh? És un thriller dirigit per Philip Noyce a l'any 1993 i on hi surten Sharon Stone, Guillem Wilding, Tom Berenger i Martin Landau. Una dona es muda a un edifici exclusiu d'apartaments de la ciutat de Nova York, que aviat descobreix que alberga a inquilinos amb tot tipus de secrets impactants. La música és de Howard Shore, però té algun tema cantat, com és aquest Can't Help Falling in Love with You, No puc evitar enamorar-me de tu, que interpreta el grup anglès UB40. I la pel·lícula la podeu veure encara a Netflix.

i final del programa d'avui, que esperem us hagi agradat força. Si el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte d'una a dues de la tarda, o sempre que vulgueu a radiomolinsderrei.cat. La propera setmana ja no tindrem música en 8 mil·límetres, però sí tindrem el programa de cada estiu, Vine a la Festa, amb música, concursos i moltes més coses. Serà de dilluns a divendres, de 11 del matí fins a les 2 de la tarda. Us hi esperem. Gràcies, Eli. La Eli també hi serà, eh? La Eli farà de control de so amb el Vine a la Festa. Gràcies, Eli, pel teu concurs en el programa d'avui i fins la setmana que ve. I a vosaltres, oients, també, gràcies per ser-hi una vegada més i us espero la propera setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'any anterior.
2: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
3: Pel que fa a les afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvorany a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
0: En tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
3: De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de Vallferrera, que està estabilitzat.
0: Com diem, s'espera una tarda de ruixats a diversos punts del nostre territori. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en Cultura, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, Emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
2: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'albirament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
0: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
5: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades, treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí, no ens fan cas.
0: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
2: I és que des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com nedar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
0: Del total de les víctimes mortals a les platges aquest estiu, 10 han sigut en platges de la Costa Daurada. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona ha demanat extremar les precaucions i augmentar l'alerta.
2: El col·legi defensa que la prevenció dels ofegaments ha de convertir-se en una prioritat de salut pública, especialment per protegir els infants, les comunitats vulnerables i les persones amb més exposició a l'aigua. Més enllà dels consells que repassàvem per evitar ofegaments, Gerard Mora, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, detalla com cal actuar si ens trobem en una situació en la qual algú s'està ofegant o té problemes a l'aigua.
6: Sobretot és important demanar ajuda, ja sigui als serveis de socorrisme o al 112. Si podem, intentarem treure-la de l'aigua, seria l'element més important, intentar treure-la de l'aigua sempre quan puguem, intentar no posar-nos nosaltres en risc, alertar als serveis d'emergència mitjançant el telèfon 112 i comprovar la consciència, en aquest sentit, si està inconscient i no respira, començar les maniobres de resuscitació cardiopulmonar.
2: La preocupació pels ofegaments també la comparteix l'Organització Mundial de la Salut, que alerta que aquesta causa provoca prop de 300.000 morts cada any al món. Per això planteja una estratègia per aconseguir reduir un 35% aquestes morts d'aquí a l'any 2035.
0: D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
2: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, comarca de la Selva.
0: Parlant de ferrocarrils i de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
2: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost aproximat d'uns 19 milions i mig d'euros.
0: Des de Vilaseca, Sílvia Paneque espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc de les obres de soterrament a Montcada, es pugui reprendre a partir de la setmana vinent.
2: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, la pròxima setmana.
7: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, a hores d'ara encara ADIF no ho ha traslladat, s'ha dit que ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetint-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
0: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
0: I continua també la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la Plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
2: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre totes dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens i Adif està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
0: Continuem parlant de mobilitat, ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a un quart de set.
2: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i també dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes d'aquest accident.
0: Durant aquest matí s'han donat diversos accidents més en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quina és la situació actual, que ha anat millorant en les darreres hores. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment, aquesta hora ja va millorant el trànsit, especialment a la Ronda Litoral, que l'hem tingut tallada una estona aquest migdia en sentit de Trinitat. Ara ja queda bàsicament intensitat lentitud al voltant de Poblenou i de Barceloneta, sobretot en sentit Llobregat. A la resta de punts de la xarxa viària, també una millora clara de la circulació, malgrat, per exemple, a la Pota Nord, a la B20, encara hi tenim aturades a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona. També a la C32, ja de forma més puntual, a la zona d'Argentona, de Mataró, en sentit nord, també afecta l'enllaç de la C60 amb aquesta autopista del Maresme. I pel que fa a les vies de la Costa Brava, ens queda també encara la zona de la C35, a Llagostera, de fet, tant la C35 com la C65 en direcció Platja d'Aro. Pel que fa a les obres que afecten el tram de l'autovia 2 a l'altura de Jorba, ara mateix ja, si més no, de moment, queda intensitat en sentit Lleida. És tot, bon dia.
0: Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
2: De moment, això sí, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però hi continuen treballant 19 dotacions de bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens ho explica Norma Lebrero.
9: Un altre cap de setmana amb el pla ALFA activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats, ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar les pluges de la primavera ja està sec.
10: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
11: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
9: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
0: Paral·lelament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
2: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la seva prevenció. Parlon ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
12: Agrair molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
2: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
0: Tot això, com dèiem, hi ha previsió de pluges per aquesta tarda i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió de pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta tarda i demà diumenge.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a la jornada d'aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral central i la zona sud.
0: El premi més gran de la història de l'11 ha caigut a Lleida.
2: Un bitllet de primera categoria de l'Eurojackpot venut al polígon El Segre ha deixat més de 71 milions d'euros a un afortunat encara no identificat. Des de Lleida de Televisió, Cel Márquez.
13: L'11 ha repartit a Lleida el premi més gran de la seva història, més de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. El bitllet premiat de la categoria es va vendre al polígon El Segre, on habitualment comercialitza els cupons el venedor Sergio Martín Aznar.
14: Me llamaron los de la prensa de la 11 que había dado el premio. Y yo digo, ¿70.000 euros? Y dice, no, 70.000 euros no, 71.000 millones de euros. Digo, ¡hala, qué dice! Sí. Y bueno, pues, no me lo creía. No me lo creía para nada. Y bueno, y gracias a la 11, gente discapacitada como yo, podemos tener un trabajo digno.
13: Martín, de 57 anys, ha repartit així el major premi de la història de l'11, en un sorteig que també ha deixat més de 53.000 euros a Badalona. De moment, no ha transcendit l'identitat de la persona afortunada.
0: I no ens movem del Segrià, concretament anem ara fins al municipi de Rosselló, on aquesta tarda, en una estona, de fet, a 3:45, a la piscina, arrenca la cinquena edició del trofeu Cor Petit.
2: És un trofeu de natació amb aletes que pretén recaptar fons un any més per les cardiopaties congènites. Entre tots els detalls, la companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
15: A Catalunya hi ha actualment 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita. Un d'aquests infants és el Macià Florença, motiu pel qual el seu pare, una de les ànimes mater del Club Natació Almenar, va decidir que el trofeu de natació que organitzaven cada estiu havia de ser solidari.
16: Arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons.
15: El Macià, que ara té 4 anys, pateix d'aquesta afecció, tal com ha explicat el seu pare.
16: Té una tratologia de falot, són 3 diagnòstics en un, i llavors doncs això, se li va tindre que reconstruir el cor només als pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé.
15: Al trofeu no hi faltaran els nedadors i nedadores del Club Natació de l'Hospitalet, i està obert a tothom. Qui participa segur de la competició és el germà gran del Macià, el Magí.
17: Ens tenen de dir preparats, i quan nos fiquem preparats, sí. I després quan diuen ja, nos tirem i nadem.
15: La inscripció costa 5 euros i el que es recapti va íntegrament cap a l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya.
0: Obrim el bloc cultural i ho fem a Mataró, que acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa.
2: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa més a partir de les 5 de la tarda.
0: Amb la Diada com a primer plat fora, avui arrenca aquesta festa major de Mataró, que s'allargarà fins dimecres en honor a les patrones de la ciutat, Santa Juliana i Santa Semproniana. Més enllà dels castells, aquesta nit té lloc el desvetllament bellugós, l'acte més icònic de la festa major, un dels actes més multitudinaris i esbojarrats de les Santes.
2: El desvetllament ve llogós transforma els carrers de Mataró en una gran festa popular amb el bequetero i les figures institucionals com a protagonistes, amb els gegants de la ciutat, la família Robafaves i un públic entregat al so del bequetero, una tonada que ja és tot un himne a la ciutat. Des de Televisió de Mataró s'oferirà en directe aquest acte, que es podrà seguir també en directe des de la xarxa Més.
0: I la Diada de les Santes serà el plat fort casteller d'avui, però no l'únic. La colla jove Xiquets de Valls afronta l'últim cap de setmana de juliol a Constantí, acompanyats de la colla jove Xiquets de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: Els de la camisa vermella afronten un últim compromís abans d'encarar la Firagosa, localitat del Tarragonès, amb motiu de la Diada de Sant Feliu. L'objectiu serà repetir Castelldenou, que ja va veure el carrer Major Constantí l'any passat i amb possibilitat de repetir el 5 de 8 aconseguit a la Riera de Gaià el passat dissabte. Els del carrer d'en Gasó afronten un últim compromís del mes de juliol abans d'encarar un tram apassionant de temporada. A Constantí, qui també actuarà, serà la colla jove Xiquets de Tarragona, que espera ajuntar Castells de la Gamma Bàsica de nou i qui sap si proposar-se algun repte superior dels castells ja descarregats aquesta temporada. Serà un cap de setmana de doble compromís per la colla tarragonina, que ho compartirà plaça amb les dues colles, les Xiquets de Valls.
0: I parlem també de música, perquè el Gran Teatre del Liceu va acomiadar la passada nit a Josep Pons en el darrer concert com a director musical.
2: La sinfonia número 8 de Gustav Mahler, la Sinfonia dels Mil, va ser la peça amb què Pons tanca l'etapa després de 14 anys en un espectacle amb l'aforament complet. La interpretació va reunir prop de 300 intèrprets entre l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu

0: A més del grup tarragoní, en plena celebració dels seus 40 anys, també hi han passat avui Maria del Mar Bonet, Nacho Vegas, Fetus, Diumingo i Marina Freixas. Aquesta nit de dissabte a diumenge es posarà punt i final al festival en grups com Talco o Crim com a plats forts.
1: D'altra banda, anem fins a Tarragona perquè Luz Casal hi actua aquesta nit al Teatre Auditori Camp de Mart, en un dels concerts més destacats del Festival d'Estiu de la ciutat.
0: La cantant i compositora gallega diu que interpretarà els grans èxits que han marcat la seva carrera de 4 dècades. Ens ho explica des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
2: L'artista gallega presentarà el seu nou treball discogràfic Me voy a permitir, un àlbum que ella mateixa defineix com el més lliure i eclèctic de la seva trajectòria. El concert combinarà les noves composicions amb alguns dels grans èxits que han marcat més de 4 dècades de la seva carrera. Ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio que l'espectacle vol ser un pont entre el passat i el present de Luz Casal.
3: Un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues, fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo que es de autora, compositora, productora, etcétera.
2: El concert començarà a les 10 de la nit i s'inclou, de fet, és un dels grans reclams al Festival d'Estiu Camp de Tarragona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem el repàs de l'actualitat esportiva parlant de futbol, perquè el Barça ha guanyat 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada.
2: Els gols del Barça els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Font, Ebrima Tuncara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: Tot això, el Barça ja té rival per disputar el trofeu Joan Gamper. El pròxim 19 d'agost serà l'Al Ahly egipci.
2: Aquest equip ha guanyat fins a 11 vegades la Champions africana.
1: L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 en l'amistós disputat aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Bon dia. Empat en el tercer compromís de la pretemporada de l'equip perico i en el segon del conjunt arlequinat en un amistós aquí a la Dani Jarque, que ha estat força igualat. La primera part no ha tingut massa ocasions. La més clara ha estat un cop de cap de Pere Pons al límit ja del descans, que ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria local. A la segona, amb els canvis, s'ha animat la cosa. El Sabadell ha obert la llauna amb una greu errada defensiva de l'equip de Manolo González, que ha acabat amb un gol en pròpia porteria de Rubén Sánchez. Però poc després, Quique García, en una gran acció individual del veterà davanter, ha equilibrat la balança. De fet, l'Espanyol ha tingut ocasions en el tram final per poder-se haver endut la victòria, sobretot en un cop de cap que s'ha estavellat al travesser. Com diem, empat a un aquí a la Dani Jarque. Continua la pretemporada de tots dos equips per arribar al millor nivell possible a l'inici de la Lliga. El Sabadell, el pròxim compromís serà dimecres a Sant Oleguer davant el Manresa.
1: Tot això, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
2: I el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
2: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vila Blareix, pròxim partit de pretemporada el proper 29 de juliol contra el Castelló.
1: Baixem una categoria més. Primera Federació, el Nàstic debuta avui en pretemporada. Serà a les 8 del vespre al nou estadi davant l'Andorra. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: De moment, amb 10 incorporacions i 18 baixes, el Nàstic de Xisco Campos juga al nou estadi el que serà el primer partit de pretemporada. Un encontre atractiu davant d'un segon, l'Andorra. El tarragoní Eugeni Valderrama va ser el primer fitxatge. Torna a casa i està cridat a convertir-se en un referent de l'equip.
5: Molta il·lusió, com la de quan vaig començar de petit. Tinc moltes ganes de defensar l'escut i que la gent es senti identificada amb mi i que la gent que ve de fora també vegi que és un privilegi estar aquí i que és una gran, és un gran club i que ho disfrutaran molt amb la gent.
4: L'encontre juga a les 8 del vespre i...

0: i és el primer dels 9 amistosos programats aquesta pretemporada.
1: A tot això, en bàsquet, el Barça ha fitxat l'aler nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: El Pèsol. El Pèsol, Pisum sativum, pertany a la família de les leguminoses i el fruit que consumim es troba a l'interior de la tavella. És ric en vitamines del grup B, vitamina C, proteïnes de fàcil digestió, hidrats de carboni, minerals com el calci, el ferro i el potassi i fibra. Gràcies a tots aquests nutrients, els pèsols són interessants per a la prevenció de la salut cardiovascular, pel sistema nerviós, per millorar el trànsit intestinal i per augmentar la sacietat. Els podeu comprar frescos, en conserva, congelats o secs, però cal tenir en compte que si els compreu frescos, per cada quilo de pèsols en gra que vulgueu, n'haureu de comprar 2 o 3 quilos amb tavella. Quan els peleu, és important que la tavella sigui ferma i estigui humida per dins. Es pot consumir de moltes maneres diferents, en cru, escaldat, bullit o saltejat, però sempre en poca cocció. Podeu cuinar-los sols o afegir-los a plats de cereal, com l'arròs, o saltejar-lo amb ceba o en amanides per donar-li un toc cruixent, en cremes o fins i tot fer-ne hummus, que té una textura suau i dolça. Al ser ric en proteïna, també el trobareu en format texturitzat per a fer receptes vegetarianes com la lasanya o bolognesa, en format tempe o en pols per enriquir batuts. Aprofiteu per consumir-los frescos i gaudiu de l'activitat de desgranar el pèsol amb els petits de la casa, que a més de ser senzill, és força divertit.
2: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'anterior.
8: En paral·lel, una 50ena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
9: Bon dia, Adrià.
1: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
8: Pel que fa a afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvorany a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
1: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
8: De moment, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrer, que està estabilitzat.
1: Com diem, però s'espera una tarda de ruixats en diversos punts de Catalunya. De fet, s'ha activat el Pla Inuncat. Marc Jaureguizar, bon dia.
9: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta del matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: D'altra banda, en plana cultural, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergència es va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
8: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal Aigües Avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7,5 km més avall de l'últim punt del virament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
1: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
10: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
8: Des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat n'eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això, l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com nedar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
1: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
8: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, a la Selva.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
8: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost de 19 milions i mig d'euros.
1: Des de Vilaseca, la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc que les obres de soterrament a Montcada, es reprengui a partir de la setmana vinent.
8: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten ara a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, a partir de la pròxima setmana.
11: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, hores d'ara encara ADIF doncs, no ho ha traslladat, s'ha dit que ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei. Permetin-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
1: Tot això, aquest matí ha quedat suspès a la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
8: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puig Cerdà a l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puig Cerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
1: D'altra banda, tot això continua la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la Plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts passat a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
8: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre les dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14 de Rodalies. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens. ADIF està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
1: Continuem parlant de mobilitat ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 1:15.
8: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
1: S'han donat també diversos accidents més aquest matí en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Tot i això, en les darreres hores, la circulació en general ha millorat ja força. Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques. A tot això, de fet, en darrera hora, 6 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola que s'ha produït aquest migdia a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha activat la prealerta del Plasecta i el foc, de moment, això sí, no afecta les instal·lacions de l'empresa.
8: També recordem que continua actiu l'incendi de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però que hi continuen treballant 19 dotacions dels bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens dona més informació Norma Lebrero.
12: Un altre cap de setmana amb el pla Alfa activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats, ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar les pluges de la primavera ja està sec.
13: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'hi ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està ja doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos. Només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant, i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
12: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
14: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
12: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
1: D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
8: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la prevenció. Parlon ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
15: Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció. Crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
8: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
1: Tot i aquesta situació de risc extrem d'incendi que es manté especialment de cara a aquesta tarda i demà a la zona del sud i l'oest del nostre territori, també tenim previsió de pluja per aquest moment, per aquest període. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió d'unes pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta mateixa tarda i demà.
8: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral centre i sud.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assistit aquest matí a Hanoi la firma d'un acord de col·laboració entre l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam perquè les grans empreses d'ambdós països col·laborin en tecnologia i innovació.
8: L'entesa té per objectiu connectar els ecosistemes d'innovació dels dos estats i fomentar la cooperació entre institucions acadèmiques, centres de recerca i desenvolupament i indústries i empreses tecnològiques. També permetrà a les empreses catalanes conèixer els reptes tecnològics de grans corporacions vietnamites i viceversa, i possibilitarà la immersió d'empreses emergents en programes d'acceleració.
1: I de la tecnologia i l'economia a l'habitatge, però també vinculat a la innovació i al món digital. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic.
8: Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. Des de Cugat Media ens ho explica Sara Vella.
16: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
17: Ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds, i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
16: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
1: Parlem ara de memòria històrica i anem fins a les Terres de l'Ebre perquè el casal de la Pianola del Pinell de Brall, a la Terra Alta, ha acollit l'acte anual d'homenatge als combatents de la Batalla de l'Ebre.
8: Una commemoració dels fets ocorreguts fa 88 anys que ha reivindicat la memòria històrica i els valors de la pau. L'ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre el Daniel Cort.
18: La commemoració ha reunit institucions, entitats memorialistes, familiars de combatents i veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per recordar les víctimes de la Batalla de l'Ebre i reivindicar la importància de preservar la memòria històrica per evitar que es repeteixin els errors del passat. Durant la cerimònia també s'ha posat en valor la tasca dels camps de treball realitzada pels joves de la comarca, que contribueixen a recuperar vestigis del conflicte i apropar aquesta història a les noves generacions. L'alcaldessa del Pinell de Brai, Laura Vallespí, ha destacat que mantenir viu aquest record és una responsabilitat compartida.
19: No podem oblidar uns fets que van passar, que molts dels nostres familiars pues, van haver de sobreviure a repressions o exilis o camps de concentració, i no podem obviar tot això.
18: La commemoració ha finalitzat amb una ofrena floral en record dels combatents i de totes les víctimes del conflicte, en un acte que un any més ha volgut reivindicar la memòria com una eina imprescindible per construir un futur on la pau estigui garantitzada.
1: Fem un apunt en plana de successos. Els Mossos, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de producció de vídeos musicals.
8: Hi ha 4 detinguts, 3 homes i una dona d'entre 19 i 32 anys i 5 investigats, 4 homes i una dona d'entre 20 i 64 anys. L'operatiu es va iniciar arran de diverses denúncies interposades entre el desembre del 2024 i gener del 2025, tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Durant la investigació es va detectar un modus operandi en què els presumptes autors seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar els serveis per gravar vídeos musicals i en certs casos fins i tot feien una paga i senyal.
1: Obrim el bloc cultural parlant de castells perquè Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
8: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa Més a partir de les 5 de la tarda.
1: És el primer plat fort d'aquesta festa major de Mataró. D'altra banda, parlem també de música. Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival de Barcelona, que va arrencar amb força al vespre i s'ha allargat fins passada aquesta mitjanit.

0: L'artista portorriqueny ha estat el darrer actual escenari principal de l'esdeveniment, on ha desplegat els seus ritmes llatins davant de milers de persones. Una estona abans, el DJ i productor català Juan Magán ha convertit el Parc del Fòrum en una veritable festa amb un concert farcit dels seus millors hits, tot plegat en el mateix dia en què han actuat altres noms com De La Rose, De La Osa o Lola Índigo, que ha desplegat un potent show que es va haver d'anul·lar abans d'acabar per una indisposició.
1: Més música. El Festival Sons del Món de l'Empordà s'estrena aquesta nit a partir de les 10, acollint l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán.

0: Alboran torna als escenaris amb la seva extensa gira Tour Kilòmetre Zero, que recorrerà nombrosos països d'Amèrica, Europa i diverses ciutats d'Espanya. El concert unificarà la passió i emoció dels seus grans clàssics amb un so més madur i innovador marcat pel llançament del seu nou disc. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses.
1: Canviem d'estil, però continuem parlant de música, perquè l'Alt Urgell viu un cap de setmana de música tradicional amb la 51ª trobada amb els acordionistes del Pirineu.
0: El certamen folk més veterà dels Països Catalans programa concerts a Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. Enguany la direcció musical va a càrrec de la músic i docent Cati Plana. Des de Ràdio Seu ens ho explica Pep Graell.
2: Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de juliol, continuen els concerts de la 51ª edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Audicions circumscrites a l'Alt Urgell, repartides entre Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. El que no canvia és que un cop més la cita portarà al Pirineu músics de renom procedents de diversos països d'arreu del món. La directora musical del certamen, Cati Plana, destaca que enguany arriben músics d'arreu del planeta.
3: Ben bé una quinzena de nacionalitats diferents i evidentment això doncs també músics que venen d'aquí, dels Països Catalans i de la península, com per exemple els veterans Tapia Talitúria o els aragonesos Casaxuana, que ens presenten el seu últim treball discogràfic.
2: La trobada amb els acordionistes de Pirineu enceta una nova etapa. Després d'assolir el mig segle d'història, enguany el músic investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976, Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, en el que és el certamen folk més veterà dels Països Catalans.
1: I tanquem el bloc cultural a Tarragona perquè el Palau Firali de Congressos de la ciutat acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Expotaku, la fira dedicada al manga, l'ànime, als videojocs i la cultura pop japonesa. Hi ha una 60ª d'expositors. Des de Tarragona Ràdio, Berta Oliver.
4: La fira reuneix botigues especialitzades, artistes, il·lustradors i col·laboradors i ofereix propostes pensades tant pels aficionats a l'univers otaku com pel públic familiar. El programa inclou concursos, exhibicions, tallers, tornejos de videojocs, espais de jocs, actuacions musicals i activitats relacionades amb el K-pop. El director de la gira Expotaku, Valentín Rivas, explica que esperen rebre visitants tant de les comarques tarragonines com de la resta de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.
5: Es cierto que nos esforzamos en mejorar cada una de las ediciones y eso hace un efecto llamada. El pozo de público que vuelve, habla con otras personas.
4: Com a novetat d'aquesta edició, s'incorporen jocs inflables, simuladors de conducció i un espai dedicat a la robòtica.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem parlant de futbol. El Barça va guanyar 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada.
0: Els gols dels blaugranes els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebri Matunkara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: D'altra banda, l'Espanyol i el Sabadell van empatar 1 en l'amistós disputat aquest matí a la ciutat esportiva de Nijarque davant més de 1.500 espectadors. Un espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
0: I el Sabadell, per la seva banda, també ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el primer partit disputat de pretemporada a la Vall d'en Bas.
0: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: D'altra banda, el Nàstic es prepara per debutar davant el seu públic en el primer amistós de la pretemporada. Serà aquest vespre a les 8 de la tarda al nou estadi davant l'Andorra. I el Futbol Club L'Escala serà per quart any consecutiu a la Tercera Federació. Els entrenaments, capitanejats novament per David Gurillo, van començar aquest dimecres i avui, a 7:45 del vespre, els escalencs tenen el primer test de pretemporada contra el filial de l'Espanyol. Des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
7: Per arribar en òptimes condicions a l'estrena, han programat diversos partits amistosos contra equips de categories superiors de la mateixa categoria i inferiors. El primer serà contra l'Espanyol B a casa aquest dissabte a 7:45.
8: Sí, tenim l'Espanyol B, que ja em sembla que ja van començar la setmana passada, vindran una miqueta més rodats, però bueno, sobretot ara que no hi hagi lesions, que la gent a nivell condicional vagi agafant a l'estat òptim per a les 5-6 de setembre a casa contra la Grama, doncs competir de la millor manera en la jornada 1. I bueno, partits amistosos molt exigents, amb 3-4 partits amb equips de categoria superior, un parell de la Lliga, com és el Badalona, Vilassar, i després doncs tres equips de primera catalana, com és Lloret, la Juventus de Lloret també, i el Torroella.
7: Aquesta serà la primera prova exigent per calibrar l'estat del bloc i començar a conjuntar les peces d'aquest nou projecte.
1: D'altra banda, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà a les semis contra el Jaén.
0: El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torras, destaca les ganes de revenja contra l'equip andalús.
9: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor casa que no fora, com hem fet sempre.
1: D'altra banda, el marxador Pol McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga.
0: Exhibició de superioritat del Barcelona, que ha polvoritzat la seva millor marca personal amb 38 minuts i 23 segons, un registre que millora en 26 segons la seva anterior millor marca. Aquest crono és el nou rècord de Catalunya i confirma el seu excel·lent moment de forma a menys d'un mes de l'europeu de Birmingham. En la mateixa prova, el també català Òscar Martínez ha guanyat la plata.
10: Mai m'he imaginat, ni en somnis, estar en un pòdium al Campionat d'Espanya d'estiu. Pol, òbviament, està en un nivell absolutament alienígena per mi, però la veritat és que ha sigut un dia estupendo.
11: És que l'Òscar també és company d'entrenament. També vull donar la enhorabona a l'Alejandro, que és el nostre entrenador, no? Que portar dos atletes, no, amb marques personals aquí demostra el treball fantàstic que fa. I res, és un orgull. També l'acompany, és un amic, m'ha estat allà a Font Romeu compartint entrenos. També vull donar-li l'enhorabona per la meva plata.
1: En el mateix campionat, el de Romeu ha guanyat l'or en triple salt. És el primer cop que un atleta catalana guanya l'or d'aquesta especialitat en un campionat d'Espanya absolut. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El sueño americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
14: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
13: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
14: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
15: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
16: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
15: ¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
16: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
15: Sí.
13: A El sueño americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bonà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
17: ¿Entonces cuánto debemos?
15: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
17: Creo que me apuntaré a esa cosa.
18: ¿Qué cosa?
17: Nada, un programa de gimnasio.
19: No logras perder peso porque no puedes parar.
13: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
17: Estás muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Si són les dues, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Renfe ha iniciat a primera hora d'aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput des de dimecres per l'esvorany a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova que s'allargaran durant diverses hores serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I un total de 14 dotacions dels bombers, 11 de terrestres i 3 d'aèries treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. El cos d'emergències ha rebut l'avís a la 1:20 d'aquest matí. Crema vegetació agrícola de la lleira del riu Francolí, però sense afectació a les instal·lacions de la refineria. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció que evolucionen favorablement, segons la darrera actualització dels bombers. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Plasecta. I descobrir Tortosa d'una manera diferent i 100% sostenible ja és possible. I és que aquest cap de setmana s'ha posat en marxa el Carrilet Verd, el nou tren turístic elèctric de la ciutat. És una nova aposta per dinamitzar el centre històric, la façana fluvial i les muralles, oferint una experiència accessible per a tota la família. Més detalls des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: Tortosa ha estrenat aquest cap de setmana el nou Carrilet Verd, un tren turístic amb capacitat per a 56 persones 100% elèctric que recorre el centre històric, les muralles i la façana fluvial amb l'objectiu de dinamitzar la ciutat i amb una aposta per la mobilitat sostenible. Els primers viatges han deixat molt bones sensacions entre els passatgers.
3: Ha sigut molt divertit. Han fet un recorrit estupendo per dalt pel parador, per la vora del riu, pel centre de Tortosa, allà baix al parc. Bueno, ha sigut per Sant Blai, ha sigut un recorrit molt divertit.
4: Clar, com a forans hi ha coses que desconeixíem totalment, o sigui, aquest barri jueu, o sigui, el tema renaixentista, nosaltres, clar, no coneixíem Tortosa pràcticament.
2: L'experiència permet conèixer la ciutat de forma accessible i és gratuïta, tot i que cal recollir els tiquets a l'oficina de turisme.
1: I més cultura, perquè a aquesta hora comença a Mataró la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Recordem que es pot seguir en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, fullets. Pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, fullets.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
6: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Hola i benvinguts una setmana més al Highway 61. Tot seguit farem un programa musical a l'estil 100% del nostre programa i començarem amb la música dels Blind Melon i aquest tema que es titula No Rain.

magnífica la versió que van fer els Nirvana d'aquest The Man Who Sold the World del David Bowie des del seu MTV Unplugged. I aquí en el Highway 61 la bona música no para. Tot seguit us deixarem amb els The Clash i el seu Should I Stay or Should I Go?

I que bé que sona la música del Chris Robinson i la seva Brotherhood amb aquest tema que es titula Coming Round the Mountain. Tot seguit, aquí en el Highway 61, us deixem amb el Jonathan Wilson i aquest tema que es titula Over the Midnight.

al Josh Ritter, que ens està acompanyant a aquest viatge musical que estem fent aquí en el nostre programa, en el Highway 61, amb cançons com aquestes que estem gaudint, All Some Kind of Dream. I tot seguit us deixarem amb el Phil Cook, que està ben acompanyat de l'Amanda Myth, amb aquest tema que es titula Miles Away.

La veritat que estem fent una molt bona selecció musical avui en el nostre programa, com aquesta que estem gaudint ara mateix amb l'Steve Gunn i aquest tema que es titula Vagabond. Tot seguit us deixarem amb els Vampire Weekend i This Life.

i el No Com Vot de Lady Floyd acompanyant-nos aquí en el Highway 61, com ho farà tot seguit a Lottie Reading amb el seu clàssic Sitting on the Dock of the Bay, sonant aquí en el Highway 61.

Doncs aquest és el morning del Bec, que ens acompanya aquí en el nostre programa, i tot seguit us deixarem amb el Jack White i el seu tema Blunderbuss. Per tant, ens animarem una miqueta més aquí en el nostre programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament de l'urbanització La Costa Cunit, al municipi de Cunit, al Baix Penedès i dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornalena, en aquest cas a l'Alt Penedès, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles, poc després d'un quart de 5 de la tarda. El confinament també s'ha estès uns minuts després a les urbanitzacions Mestrade 1 i Mestrade 2 del mateix municipi de Cubelles, així com les Estoreres, a la mateixa localitat. Els bombers hi treballen amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fan en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, 9 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi ja es troba, això sí, en fase d'estabilització des d'un quart de 5 de la tarda. Es manté activada, això sí, la prealerta del Pla Secta. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Tarda de dissabte de seguiment meteorològic d'aquestes precipitacions que sobretot han afectat el prelitoral de Barcelona i de Girona i que a mesura que han anat passant les hores de la tarda aquests ruixats s'han ampliat sobretot a les comarques de Girona, deixant registres superiors als 30 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Llorenç Savall. I també amb una tramuntana que s'ha deixat notar al llarg del dia a l'Alt Empordà i també un mestral rescalfat que ha fet que les temperatures fossin més elevades a les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. Pendents també d'aquesta propera nit i matinada dels ruixats que es puguin formar davant de la Costa Daurada i de la Costa Central, amb un diumenge al matí que serà molt més assolellat, amb una tarda que augmentarà la inestabilitat amb ruixats que podran descarregar amb intensitat també al Pirineu, Prepirineu i les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb unes temperatures que aniran tirant cap a baix. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I d'altra banda, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvoranga les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova, que s'allargaran durant diverses hores, serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró, la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La podeu seguir, recordem, com sempre, en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Hola.
1: Hola.
0: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
0: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
8: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
7: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
9: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
7: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
10: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
7: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
11: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
12: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
11: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
12: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
11: Això sí que és un bon invent.
13: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
11: Ara entenc per què no pares mai per casa.
13: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
14: Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i ho fem amb la música dels The Black Keys i aquest tema que es titula Low High.

Doncs hem començat fort aquesta segona hora del programa. Ho hem fet primer amb els The Black Keys i ara amb el Bot Moll i aquest tema que es titula Sunshine Rock. I això no ha de caure perquè tot seguit sonaran els Aerosmith amb el tema Legendary Child aquí en el Highway 61.

Doncs la Brittany Howards, la nostra cartera favorita, que va deixar aquest servei postal per dedicar-se en el món de la música amb els Alabama Shakes i aquesta cançó que estem escoltant aquí en el Highway 61, que es diu Heartbreaker. Tot seguit us deixarem amb el Ben Harper amb aquest tema que es titula Don't Give Up On Me Now.

Doncs ben acompanyats estem aquí en el Highway 61 de la mà dels The Black Crowes amb aquest tema que es titula Blackberry. Tot seguit us deixem amb molta energia també de part de Lenny Kravitz aquest Are You Gonna Go My Way?

Doncs aquí en el Highway 61 ens hem posat a tope amb Los Cigarros i aquest tema que es titula Hablar, Hablar i Hablar. I tot seguit us deixem amb el Chuck Propet i el seu Temple Beautiful.

Aquesta era la resistència de la banda del Matt Bellamy, els Muse, que han sonat aquí a Highway 61. Tot seguit us deixarem amb el Nick Waterhouse, que en aquesta ocasió ve molt ben acompanyat de Leon Bridges amb aquest tema que segurament us sona moltíssim. Catchy.

Doncs ens ha quedat clar que la cançó es diu Magic Carpet Days i és dels Ocean Color Scene. Tot seguit us deixem amb el Rem i el seu clàssic Losing My Religion, sonant aquí en el Highway 61.

Arribem al final del programa per aquesta setmana, un programa que ha estat musical 100% estil Highway 61. No tenim temps per més, acabem aquí. I us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 hores de la tarda els dissabtes i també els dimecres en redifusió de 3 a 5 de la tarda en el 91.2 de Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat. I podeu trobar els podcasts i escoltar-los quan més us convinguin. De part de tot l'equip, fins la propera ha estat tot un plaer com sempre. Bye, bye.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament de l'urbanització a la Costa Cunita, en aquest municipi del Baix Penedès i dels sectors Trencarroques, La Creu i Cal Candi de Castellet i La Gornal, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles poc després d'un quart de 5 de la tarda. El confinament també s'ha estès després a les urbanitzacions Mestrade 1 i Mestrade 2 del mateix municipi del Garraf, així com les Estoreres a la mateixa localitat. Bombers de la Generalitat hi treballa amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fa en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, els bombers continuen treballant amb 9 dotacions terrestres més en un incendi de vegetació a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi es troba en fase d'estabilització des d'un quart de 5 de la tarda. Es manté, això sí, activada la prealerta del Plasecta. I en mobilitat, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies. Les circulacions de prova que s'allargaran durant diverses hores serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. Parlem ara de successos. Un jove de 21 anys ha mort aquesta passada matinada al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre un avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Ja cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7 quilòmetres i mig més avall de l'últim punt d'alliberament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I més successos, en aquest cas un operari de 66 anys que també ha mort aquesta passada matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a l'altura de Sant Mori a l'Alt Empordà. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. Entre les construccions més destacades fins ara, els Verds precisament han aconseguit descarregar el 3 de 9 amb folre i agulla, una fita que no es veia a plaça des de l'any 2019. Recordem que podeu seguir-la en directe aquesta diada per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
4: Ràdio Molins de Rei us presenta... Amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra.

piensa en mí. Cuando sufra, cuando llores,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. L'incendi iniciat a Cubelles, a la comarca del Garraf, ha quedat estabilitzat minuts abans de les 7 de la tarda, dues hores i mitja després del primer avís. El foc, que afecta 8 hectàrees de terreny forestal, ha obligat Protecció Civil a confinar més de 2.500 persones. L'alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, en declaracions a Canal Blau, ha afirmat que el foc podria haver estat provocat segons els primers indicis.
2: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'ha posat, els bombers han vingut de seguida, la policia local també, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla, quan diuen això, és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
1: L'ordre de no sortir de casa es manté tot i l'estabilització del foc, en el qual bombers destina 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. El cos treballa en els dos focus, però es prioritza el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. I seguim amb successos, perquè un accident en via urbana a Mataró entre 5 turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquest dissabte, com diem, aquesta tarda, al voltant de les 6. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers treballen en el sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. Membres del cos han excarcerat 2 menors atrapats físicament d'un dels vehicles implicats, i al seu torn el Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat 13 unitats, entre les quals un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt SEM Bombes. D'altra banda, Renfe ha iniciat aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Recordem que el tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I en cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat avui a les Santes de Mataró 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els verds han completat l'actuació amb el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el pilar de 8, en una diada, això sí, marcada per la pluja, que ha obligat a interrompre-la durant 15 minuts. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

A Neus Mar. Quan alces la veu per la cultura, la brisa et respon amb dolç encís. Cada cançó ens convida i ens augura estimar més nostre país. Amb senzillesa saps emocionar, com l'ona es trenca el vell penyal. Cada cor ens fa navegar amb gust de terra, pàtria i sal. La teva música és llum d'argent, que il·lumina l'ànima callada. Ens arriba pura com el vent i ens deixa l'esperança renovada. Ets cantautora de noble esperit, amb una veu que tot s'enamora. Cada vers és un regal infinit que floreix quan neix cada aurora. Que mai no sàpiga el teu cantar ni el batec d'aquest do que t'és donat, perquè ets tu qui ens has fet estimar amb la tendresa que ens has regalat. Neus Mar, amiga de la cançó, del mar la poesia i la memòria, que sempre et guiï la inspiració i la teva veu dins nostra història.

0: Doncs no sé si dir bona tarda o bona calor, perquè el que fa aquest estiu doncs és com quan obres el forn de casa, no? Per mirar si el que hi ha dintre, el que es cou, està fet o està fet per nosaltres. Bé, benvolguts oients, últim programa de temporada i descans per una servidora. Ens hem iniciat amb un poema, una poesia, que he volgut dedicar a la nostra convidada i que tots ja perquè ho hem anat anunciant a través de les xarxes i aquest matí per la nostra emissora Ràdio Molins de Rei, doncs que avui tenim la cirereta del nostre últim programa. L'últim programa cultural de temporada, i és la gran Neus Marc, a qui dono les gràcies més sinceres per haver-se acceptat, doncs, poder ser entre nosaltres en aquest darrer programa. Gràcies i benvinguda.
1: Moltes gràcies a tu. Bé, començo el programa molt emocionada i molt agraïda.
0: No, dona,
1: per
0: nosaltres.
1: Aquesta poesia, que és, bueno, és un regalàs meravellós, que m'ha emocionat molt i t'agraeixo moltíssim.
0: No, jo veig que tens una llagrimeta.
1: Sí, no, i més d'una, i la Sònia també està igual.
0: Bé, la Sònia és qui t'acompanya, que hem de dir que sí, la temporada vinent, si continuem fent aquest programa, jo m'agradarà doncs, que pugui venir també com a convidada, perquè sap tocar molt bé l'acordió, és una gran artista.
1: Moltes gràcies.
0: També doncs, gràcies a la nostra estimada Paquita Gil, perquè sempre doncs, has estat aquí tots aquests dies, algun que potser no has pogut, però sempre d'espectadora en directe en aquest programa.
2: Gràcies.
0: Agrair també la companyia del Registre de So, que sempre han sigut dos, l'Eli Arjona o el David Rius, que avui tenim el David, gràcies David, que ens han fet la feina més fàcil durant tots aquests mesos. Un dia l'un, un dia l'altre, controlant la durada del programa, aquest tàndem que ens uneix a tots els dimarts. Agrair, com he dit, a tots vosaltres, als que ens heu escoltat en directe, als que ho heu fet en diferit el dissabte a la mateixa hora. I bé, comencem aquest programa, ja si de cas ens acomiadarem després. Dir que per mi ha sigut un plaer, i ho és, que estiguis aquí, Neus, de veritat, perquè no només ets una gran, meravellosa cantant i dona, sinó que ets molt, molt propera, ets una persona que no ha tingut mai un no quan t'hem demanat, has vingut en una altra ocasió, però mira, ja fa del 2016, eh?
1: Sí, jo em pensava que feia menys, doncs, però tu has fet els càlculs i
0: 10 anyets, eh?
1: Sí, el passa que la distància no ajuda, però sí, avui ens hem pogut combinar i estic molt contenta d'estar aquí avui amb tu.
0: Doncs mira, Neus, el que farem serà un repàs precisament de la teva biografia o de la teva trajectòria, que bé, doncs situarem una mica tot el que tu has anat fent al llarg del temps i parlarem doncs, també dels nous projectes.
1: I tant.
0: Doncs vinga, anem-ho a fer. Direm que la Neus Marc és una cantautora intèrpret del Baix Empordà que s'ha convertit en una de les veus femenines més destacades del món de l'havanera i el cant de taverna aquí a Catalunya. Va iniciar la seva trajectòria en aquest gènere l'any 2008. No sé si ho dic bé o...
1: Sí, sí? Molt bé.
0: Si no em corregeixes. De la mà del mestre Càstor Pérez. I ben aviat es va fer un lloc en un àmbit tradicionalment dominat per les formacions masculines, no? Cosa que ara has passat a l'altra banda ja per això, eh?
1: Sí.
0: Ara ja tractes més amb dones, diguéssim.
1: Hem fet un pas.
0: Neus Marc ha actuat en centenars de concerts arreu de Catalunya i també en l'estranger. I ha participat en diverses edicions de la prestigiosa cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. Sí. El seu estil és que es caracteritza per una interpretació sensible i personal, que combina les habaneres tradicionals amb cançons mediterrànies i composicions pròpies. En els darrers anys, que aquí ve el canvi, la Neus Marc ha ampliat els seus horitzons artístics amb espectacles que van més enllà de l'habanera. Ha impulsat projectes com Dones de Sal. No sé si ha sigut aquest el primer o no.
1: No, vaig començar algo diferent amb Cromatismes, que aquest ja fa temps amb la Imma Presa, és una altra cantant, i a partir d'aquí vam anar a fer Cromatismes, després Íntimament Llac, després Dones de Sal, Trencadís...
0: Molt bé, molt bé. Sí. Doncs com dèiem això de Dones de Sal, doncs, que ho vas estrenar al Palau de la Música Catalana, que reivindica el paper de les dones vinculades al mar a través de la música, la dansa i la poesia.
1: Sí.
0: També ha creat altres propostes, com Íntimament Llac, que és el que ens deies, sí, i Cromatismes, no?
1: Sí.
0: I ha col·laborat amb diversos artistes i músics en espectacles de marcat protagonisme femení. És a dir, últimament, més aviat amb dones,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Actualment, la seva carrera evoluciona cap a formats més personals i diversos, amb concerts que combinen cançó d'autor, música mediterrània i repertori tradicional. Aquesta nova etapa posa l'accent en la llibertat artística i en la voluntat d'explorar nous llenguatges musicals sense perdre l'arrel que l'ha fet coneguda.
1: Exacte.
0: És això, bueno, ho deixem aquí, no sé.
1: És això, està molt bé. Bueno, està molt bé.
0: Molt bé, doncs el que farem serà una miqueta d'entrevista.
1: Vinga.
0: Els temes que has escollit,
1: sí,
0: que són molt bonics tots, i que podrem donar-los també que els escoltin els nostres oients. I també, si algú la vol felicitar en el transcurs del programa, o ja que estem en aquest darrer programa de temporada, doncs ho pot fer a través del 93-668-61-61. 93-668-61-61. Bé, dit ja de què vas estar el 19 de juliol del 2016, que tinc ben apuntat.
1: 19 de juliol.
0: I ara també estem a juliol.
1: Sí, doncs sí. Fixat? Sí, sí.
0: I no és 19, és 21, però ha sigut una casualitat, també.
1: Doncs mira.
0: Després de tancar una etapa molt important de la teva carrera, sembla que has iniciat un camí encara més personal.
1: Sí.
0: Com definiries aquest moment que estàs vivint ara?
1: Bé, jo crec que és un moment com de llibertat artística, puguent fer una mica el que realment em fa feliç, el que sempre ho he fet, el que em fa feliç, però jo penso que són etapes, no?, a la vida, i jo sóc una persona que em costa molt quedar-me molt estàtica en un lloc, sinó que m'agrada, doncs, explorar, crear-me reptes, anar una mica més enllà, quan ja hem arribat aquí, doncs anem a explorar nous camins, anem a crear aquestes il·lusions, tornar a treballar per experimentar, doncs, tipus de músiques noves, tipus de concerts nous, no? I crec que és la manera d'evolucionar, no? I sí que vaig començar el 2008 amb l'etapa amb en Càstor, en el món de l'havanera, d'on he pres molt i que a mi m'agrada moltíssim, però, bueno, arriba un punt que dius, ostres, doncs, obrim-nos i creem, doncs, la nostra pròpia alternativa, no?, a l'havanera. Sí que és veritat que sempre he sigut, doncs, una formació molt diferent, molt atípica, de la típica formació d'havaneres, i faig un pas més. Bueno, jo sempre parlo en plural perquè jo no sóc sola, sinó que estic amb l'Emilio i la Sònia, i fem un pas més, i les cantades de maneres impliquen, doncs, una sèrie de tradicions, de maneres de fer, doncs, però a nosaltres ens agrada anar una mica més enllà i apostar per una alternativa, per una cosa una mica diferent. I per això nosaltres aquest any hem creat un concert que es diu Cants de Terra i Mar. La primera part, doncs, la gent pot escoltar veneres, i hi ha Vestida de Nit, La Remendadora, Alfonsina i el Mar, hi ha temes d'en Josep Bastons. A la segona part, doncs, cançons més d'aquí, no?
0: Perdona, La Remendadora ve de remar?
1: No, ve de remendar les xarxes.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Veus, jo ara...
1: Que després l'escoltarem i t'explicaré, si vols, una mica d'on surt, perquè és una composició
0: pròpia. Perquè és que era un nom que no el tenia molt sentit.
1: És de remendar les xarxes. I després d'aquesta segona part, de Cants de Terra i Mar, doncs anem al Cants de Terra i fem, doncs, un que volen aquesta gent sempre, no?, aquesta via reivindicativa que tenim, doncs, per reivindicar el català, per exemple, que ara el tenim, el Portuploro, per reivindicar una mica, doncs, la sardana, Muntanyes del Canigó, per reivindicar la cançó tradicional catalana.
0: Molt bé, molt
1: després
0: bé.
1: Teniu Paraules d'amor, on tothom canta, i acabem amb el que tinguem sort i amb el País petit, que creiem que són dos himnes molt nostres i que ens identifiquen molt.
0: I
1: aquesta és una alternativa a la cantada de veneres on nosaltres ens sentim molt, molt a gust.
0: Molt bé. Parlant d'un d'aquests projectes teus,
1: sí,
0: Arrelades,
1: sí,
0: és un projecte que ha despertat molt d'interès. sí. pel que veig, perquè sí. he estat veient també sí. A través de l'Instagram i totes sí. Les actuacions, no?
1: Exacte.
0: Com va néixer la idea i què significa per tu aquest espectacle?
1: Mira, aquest espectacle és una... significa, per començar, la força, jo crec, femenina. Que aquí és on un dels conceptes més diferents que hi ha amb el que he fet fins ara. Amb la Sònia, la Montse i jo, doncs, vam coincidir amb Dones de Salt, perquè jo amb la Sònia estava amb el tema de les havaneres i amb la Montse a Íntimament Llac, i vaig dir, aquestes tres dones tenim molta força i crec que l'hem d'agafar i podem fer una cosa molt interessant. I vam ampliar doncs, aquesta formació de tres, amb la Mari al violí, amb la Judit a la percussió, i jo crec que les dones tenim aquesta força, aquesta sensibilitat, a més estem molt connectades emocionalment, i volíem fer el mateix, fer un recorregut per tots els gèneres catalans, començant per la música tradicional catalana, ens anem a corrandes, ens anem al folk, ens anem al couplet, ens anem a sardana, rumba, a llac, serrat... No, Sònia? Oques grasses, també.
2: Sí, sí.
1: Roba estesa, que és aquesta formació de noies bastant actual d'aquí de Tarragona. I hi ha una posada en escena molt bonica, perquè hi ha un arbre a l'escenari, un arbre que és una escultura d'en Joan Cantal, i és un simbolisme. Aquest arbre el fem florir d'una manera molt senzilla i és com un paral·lelisme amb la nostra cultura, no? Que comença sec, que no podem deixar que arreli ni que floreixi, i que a través de la nostra música que ens identifica és com... podem fer-la florir, no? Uh-huh. I neix d'aquí, arrelades. Crec que és molt simbòlic. Jo sempre dic que és molt senzill, però que està carregat de simbolisme.
0: I qui li va sorgir la idea?
1: Bueno, no ho sé, una mica... Sí, l'arbre potser de mi...
2: És que a la Neus no se la pot deixar sola.
1: No, perquè el meu cap pensa molt, i sempre barrino, és que sempre barrino, sempre barrino, i després hi ha la màgia que quan tu les teves barrinades les comparteixes, doncs barrinen multiplicat per molt.
0: Clar, clar.
1: I després s'enriqueix.
0: Així és com creixen les coses.
1: Després s'enriqueix, sí.
0: El títol de Relades ja transmet una declaració d'intencions. Quines són aquestes arrels que has volgut reivindicar?
1: Bueno, les arrels a la cultura catalana, que jo crec que... Jo ho explico en el concert. Estem rebent moltes influències de fora, bueno, que ja està bé, la diversitat, però la diversitat està molt bé si no se'ns acaba menjant. I és el que nosaltres hem de procurar, no? La riquesa diversa és molt interessant, però no ens oblidem d'on venim,
0: clar,
1: tota la història que hem tingut, tot el que s'ha hagut de lluitar perquè poguéssim cantar en català, perquè poguéssim parlar en català, i la sort que tenim la gent doncs, que pugem a l'escenari és que tenim aquesta eina o aquesta arma per poder fer arribar aquest missatge. Home, i per això volem estar arrelades a la nostra cultura.
0: De fet, 300 anys d'història.
1: Home, són molts anys.
0: És per reivindicar-los.
1: I tant, bueno, història en moments de tot.
0: Exactament.
1: Sobretot en molts moments d'opressió, no?
0: I tant que sí. Podríem passar a escoltar, si et sembla, aquest primer tema, que és un cant a la nostra essència de Relades.
1: Sí, veureu que és una barreja d'alguns temes que formen part de l'espectacle.
0: Escoltem?
1: Som-hi.
0: Vinga.
3: Comença un dia nou a sobre les teulades. Veiem com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella ral. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans.

0: Jo també vull aplaudir, eh?
1: Gràcies, gràcies. Home, al final, aquest tema que heu sentit últim doncs és una versió de la Patum, que jo també sóc molt del parer de que la cantant sempre anem a davant, però tinc unes instrumentistes que són l'Omas, i que elles tenen el seu moment, que és molt important, també.
2: Però és que, a més, una gravació perfecta, se sent molt bé,
1: se
2: eh?
1: Se sent molt bé, sí, sí, sí, està molt ben gravat.
2: I això gràcies. Suposo que ho aneu ensenyant per arreu, no?
1: Sí,
2: aneu
1: sí.
2: Fent
1: bueno,
2: petits concerts?
1: Anem fent concerts, sí. Ara estarem al Festival de Cruïlla de Begur, també anem al Festival de l'Alta Segarra, estarem a Pallejà, a Sant Pere Molanta, hem estat també a Palamós, Olesa de Montserrat, a Sant Pol de Mar... Bueno, anem fent, però després passa allò, no, Alexandra, que tu... Bueno, això ho heu de fer molt. Bueno, ens han de contractar.
2: Clar.
1: No, clar. Clar, clar. Vull dir, ho farem a l'Ametlla del Vallès, de cara l'any que ve, i hi ha cosetes, però això és el que no es veu, i que els músics ens hem de treballar clar. Molt, que no seria la nostra feina, però al final, quan tenim un projecte, el que volem és pujar a l'escenari, i això és el que ens hem de treballar, doncs, trucant sí, sí, als sí. ajuntaments, i bueno, i sí. sobretot que la veu corri... El que funciona més, ostres, vis arrelades, doncs estaria molt bé que ho programéssim en aquest ajuntament, no? I que la gent, doncs, que la gent us ho vagi dient.
2: Estaria molt bé que l'Ajuntament de Molins de Rei
1: fem
2: les contractés
1: crida,
2: a fer un espectacle d'aquests, eh?
1: Fem una crida a l'Ajuntament de Molins de Rei?
2: Jo sí. Penso que sí.

0: i que ens vesteix, però bueno, tot és molt actiu, eh? Ens movem, ens aixequem, fem coses,
1: sí,
0: bueno,
1: passen moltes coses.
2: Hi ha cançons que sovint doncs han quedat una mica en segon pla. Vosaltres les heu tornat a...
0: Bueno, sí, intentem... Clar, és que el repertori és tan ampli que costa molt, triar cançons.
2: I què és
0: cançons?
2: El que t'ha portat a fer aquesta reivindicació?
0: Bueno, jo crec que la situació i al final també amb el que jo em sento més a gust és cantant en català. Sí que m'agrada molt la música cubana, eh? I tot això. Però penso, bueno, la música cubana es pot fer... Però el fet de cantar en català, de cantar coses que jo penso que emocionen, que arriben... Abans de triar una cançó, li donem mil voltes i el primer que ha de tenir una cançó és que a mi m'arribi a l'ànima. Perquè justament fem una de l'Alexandre Busto, que primer em van provar una altra i jo estava allà, donant-li voltes. I és que aquesta és que no... M'agrada molt, però no hi arribo, no?
2: Yeah.
0: I al final, jo crec que les cantants el que hem de fer és cantar coses que ens arribin a l'ànima per poder transmetre, bàsicament.
2: Què et sembla si fem una petita aturada per recitar un poema?
0: Oh, tant. Sí? Em sembla fantàstic.
2: Serà un poema del llibre El jo desclòs, que és el poemari que fa, no sé si són ja 3 anys que vaig...
0: Fantàstic.
2: Que vaig publicar.
0: Fantàstic.
2: De tota manera, com que l'he agafat nou del caixó, sí, aquest l'enduràs tu.
0: Oh, que bé, molta il·lusió. Oh. Moltíssimes gràcies.
2: No sabia dedicar, que venies acompanyada.
1: No pateixis, jo estic aquí acompanyant, però no passa res. Ja tornarem.
0: I tant.
2: Doncs mira, jo triaria de les que més o menys sí que estan musicades, que alguna parla del mar, i podria ser, per exemple... A veure, no sé, així és a l'atzar. La barca, per exemple.
0: Va.
2: Sí?
0: Sí.
2: La barca està musicada per en Francesc Salsi del grup Marendins, i és un poema que, bueno, va néixer amb una història d'una pintura que hi havia una barca.
0: Ah, molt bé.
2: I em vaig inspirar en aquella pintura. Doncs anem-la a dir. Hi ha una barca arran de mar que no tem a les onades, il·luminant-la un vell far i té les hores comptades. La fusta és plena de corcs, no té rem ni porta xarxa. Va ancorar-se a tots els ports i ara jau sota la platja. Jau sol a la platja. Encara es llegeix el nom, es diu així, Marinada, i ara les guarda tothom mentre dorm mig soterrada. El seu destí l'ha portat a la costa de Calella i una mà l'ha dibuixat fent-la que sembli més vella. La barca ja s'endevina, no té les hores comptades. Ara viu a la marina perquè tu li has posat ales.
0: Que bonic! Oh, molt maco!
2: Bé, és una pintura que vaig veure, que aquesta barca estava soterrada a la sorra, estava corcada, era vella, i com que estava a la platja de Calella, dic, doncs mira, farem una poesia. I la van musicar a Marendins. I aquí hi ha...
0: Ah, molt interessant.
2: Això sí, poses el mòbil, sí, saps que és un QR, no?
0: Sí.
2: Pues la sentiràs i tot.
0: Ah, que bé, doncs sí, ho farem. Molt bé.
2: Bé, doncs ja anirem fent alguna més, però el que a mi m'interessa és que parlis tu i escoltar-te tu. També s'ha incorporat al teu repertori cançons de Lluís Llach.
0: Sí.
2: Molt bé. Què representa les seves obres dins del teu univers musical?
0: Mira, jo curiosament, bueno, no sé si dir gaire això, però bueno, jo a casa meva no escoltàvem gaire.
2: No.
0: Lluís Llach, no. Perquè, bueno, la meva mare, Lluís, que me perdoni, perquè com canta, doncs ell, bueno, aquesta manera de cantar tan peculiar, no?
2: Sí.
0: Però vam començar a introduir ja fa molt de temps doncs el Que tinguem sort i El país petit i així.
2: Sí.
0: I jo vaig notar que es connectava d'una manera molt especial amb el públic, perquè el públic se sent molt seves, les cançons de Lluís Llach.
2: Sí.
0: I vam començar doncs a descobrir molt la seva obra, perquè clar, jo vaig néixer just quan es va morir el senyor Francisco Franco. Per tant, tot el tema, l'època de la transició, tampoc no, jo no la vaig viure, no?
2: Yeah.
0: I comences a... a indagar, a investigar i tot això, i clar, hi ha tantes cançons que estan tan plenes de sentit,

0: història, que connectes tant amb la gent. I justament vam fer aquest espectacle el 2019, que feia poc que, bueno, que estava tot molt recent, sí, el tema de l'1 d'octubre i tot això. I va ser, crec que, un moment molt colpidor on es connectava molt bé amb el públic. Actualment encara l'estem fent, vull dir que és un espectacle que ens funciona i que no hi ha dubte que, bueno, jo per mi és el millor compositor que tenim en el nostre país i que el que ha deixat i el que deixa obres amb tant de simbolisme, força, reivindicació, amor, al final Llach parla de tot, de la vida, de la mort, de l'amor,
1: del país, de la llengua.
0: Per tant, la seva riquesa, la seva obra és, bueno, és incalculable.
1: Quan interpretes el Llach, busques mantenir-ne l'essència o t'agrada donar-li una mirada completament personal?
0: Bueno, jo penso que els cantants hem de, sempre amb el respecte de l'essència, li hem de donar el nostre segell, no? Amb el risc que això comporta, però jo crec que si hi ha respecte, sempre li hem de donar aquest punt més personal.
1: Al llarg d'aquesta nova etapa, has explorat repertoris molt diversos.
0: Sí.
1: Com esculls les cançons que acaben formant part dels teus espectacles?
0: Mira, jo sempre penso que està bé en un repertori que hi hagi cançons que potser la gent no coneix tant, perquè al final el món de les cançons és infinit, però que també hem d'anar a buscar cançons aquestes amb les que la gent connecti. I s'ha de buscar això, que jo hi entri, que hi cregui, que en puguem fer un bon arranjament, que això també és molt, molt important, però que la gent se les senti seves, perquè és que la música és tanta connexió, tan brutal, tan emocional, i el repertori... I després anar una mica més enllà. I després hi ha cançons que quan jo les escolto i m'emociono, i dic, bueno, això ho hem de fer. Hi ha una cançó, per exemple, amb un concert que es diu Cançons amb ànima, que és molt íntim, que fem amb l'Emilio, que és una cançó que es diu A tots els infants, que la vaig descobrir que quan feia 3 dies que havia esclatat la guerra a Ucraïna, i la vaig descobrir per casualitat, que parla dels nens a la guerra, no? I em va colpir tant que la gent no la coneix, però que sempre la que puc la canto, i penso, ostres, el que dèiem, tenim aquesta arma i aquesta eina per remoure consciències i per pensar i per fer que la gent, doncs potser no podem fer-hi res, però potser per valorar, malgrat tot, la sort que nosaltres tenim.
1: Llàstima que aquesta no la teníem preparada.
0: No la tenim preparada, però...
1: Les de Lluís Llach, quines són les que més t'agraden, la que tu has posat també veu?
0: Tendresa. Tendresa és amb la que comença l'espectacle, que l'espectacle hi ha percussió amb l'Enric Canada i la Montse a la dansa, però hi ha Tendresa, hi ha el Cant a l'Enyor, bueno, hi ha com no el Núvol Blanc, que...
1: El Cant a l'Enyor també és molt maco,
0: Sí, el Núvol Blanc també.
1: Bueno, oh, i el Núvol Blanc.
0: Clar, el Núvol Blanc és llàgrima segura, perquè jo sempre dic que ell ho va fer en el moment dels més tristos de la vida, que és quan es mor una mare, i que ell va ser tan generós que la va compartir amb tothom, i jo crec que forma part de la banda sonora de la vida de molts, no? I després passa que l'estàs cantant i veus que hi ha gent que plora, no? I això, això colpeix molt, molt.
1: Bueno,
0: no?
1: És que quan una cançó t'arriba no pots més que plorar.
0: No, i a més la música, la màgia que té és que et connecta. Et connecta amb els records, et connecta amb el passat.
1: Sí.
0: I clar, ja, vull dir, al final n'hi ha moltes, perquè després ja venim del nord, venim del sud, que és una reivindicació absoluta.
1: Mira, a mi,
0: no?
1: Quan parlaves del Núvol Blanc, a mi sempre em cauen les llàgrimes perquè me'n recordo de la meva mare.
0: Clar.
1: I com que jo hi tenia un vincle molt especial amb la meva mare... Mira fins a quin punt que quan no fa gaire que vaig anar a fer les meves últimes voluntats, perquè són coses que s'han de tenir en compte, és una de les que vull que posi.
0: Veus?
1: Quan jo no hi sigui.
0: Sí, jo crec que és aquelles cançons que
1: saps quina hi ha també hi he escollit?
0: Quina?
1: La de Mama de Queen.
0: Ah!
1: Aquesta també l'he escollit.
0: Ostres, doncs molt
1: el
0: bé!
1: El meu comiat.
0: Sí, ostres, sí. Però això també està canviant,
1: sí,
0: jo crec.
1: Sí, sí. Oh, i tant.
0: Això està canviant, perquè vaig parlar amb una senyora, ara no, va dir, vull aquesta, ai, sí, la mare de la Cristina, vull aquesta i vull una de Bruce Springsteen, perquè no sé què, no sé què. Vaig pensar, doncs això està molt bé, això també està canviant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i tant, que ha de canviar.
0: Ha de canviar, ha de canviar.
1: I tant que sí. Bé, no sé, vols que posem Tendresa?
0: Tendresa.
1: Sí?
0: Tendresa, i
1: tant. Doncs posem Tendresa, que és molt bonica.
0: És molt maca, sí.

0: Doncs sí, si no fos per la tendresa.
1: Ai, sí, ja pots ben dir.
0: I les coses que ens evitaríem.
1: I tant.
0: Si la gent tingués més aquesta sensibilitat a flor de pell.
1: Sí, fa falta.
0: Molt bonica la cançó. Jo sempre dic el mateix, quan disfruto el programa és quan arribo a casa i l'escolto sola.
1: Clar,
0: mentre
1: i el gaudeixes,
0: no? Sí, sí. Tens la sensació que ara gaudeixes de més llibertat artística que en etapes anteriors?
1: Sí, sí, pel que hem comentat, perquè el fet de... Potser per una cosa de tradició i així, doncs les cantades havaneres impliquen una sèrie de gèneres, una sèrie d'estructures de concert i tal, i d'aquesta manera, bueno, fent aquest pas que hem fet, que tampoc no és fàcil, però a vegades s'ha de fer, doncs ens sentim molt més lliures per incloure en el repertori el que volem, acabar-lo com volem... I era un pas complicat, estem fent concerts aquests de cants i de terra i mar, ens està funcionant molt i molt, molt bé, i cada concert és un regal, no? És un regal de dir, bé, que bé, no? De poder gaudir d'aquesta manera, fer-ho més nostre, més personalitzat, per tant, bé, molt bé, s'ha de ser valent.
0: Jo no sé si m'equivocaré, però jo et veig una persona inquieta i que disfrutes molt quan estàs...
1: Ui, molt.
0: ..preparant... nous projectes.
1: Sí, però i a més sempre dic, ja no en faré cap més, aquest serà l'últim. És Sònia?
2: Sí, però aquesta setmana passada ja va dir, estic pensant en un altre espectacle.
1: Ja, l'Emilio sempre diu, no pensis, sisplau, ja no pensis més, ja. Però, bueno, penso i que bé, no? Tenir la il·lusió per fer coses.
0: I tu, Sònia, quins projectes intervens amb la Neus?
2: Amb la Neus jo estic amb el trio, amb cançons de Terra i Mar, de Mar i Terra, perdó, també estic amb Arrelades, i de vegades ella, quan estem en clarianes, també ve a cantar. Vull dir que, clar, hi ha una simbiosi aquí molt maca, perquè jo disfruto molt amb ella, i crec que també ella amb nosaltres, bueno,
1: home,
2: amb mi.
1: Home, per favor, i tant.
2: I bueno, ens anem connectant sempre que toquem juntes i...
1: Home, ara ja fa 8 anys, que...
2: Jo crec que més,
1: O potser més. I potser amb Dones més. De Sal.
2: Amb Dones de Sal.
1: I amb Dones de Sal.
2: I com que és ja tancat, ja.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Neus, el teu públic de sempre t'ha seguit en aquesta evolució. T'ha sorprès la resposta que han tingut davant d'aquests nous projectes?
1: Bé, jo crec que no saps mai com arribaràs... La resposta que rebem quan acabem els concerts és molt agradable, molt bonica, ens omple molt. Sí que estar dintre del circuit de veneres doncs fa que coneguis a molta gent i arribar a molta gent. I després el repte següent és, vale, doncs anem a fer una altra cosa que és diferent, a veure com funciona, i la gent ens respon molt bé. Uh-huh. I bueno, nosaltres sempre pensem que com que el que fem és el que creiem que volem fer, també pensem, bueno, doncs el que ens segueixi li agrairem molt. I si hi ha algú que per alguna cosa la música és tan subjectiva que dius, potser aquest camí no agrada a tothom, doncs no passa res.
0: Ja. També hi ha persones que t'han descobert, doncs, segurament darrerament, no?, amb aquests nous muntatges i tot el que representeu d'un temps cap aquí. Fora del món de l'havanera, em suposo que molta gent et coneixia més pel món de l'havanera que pel que estàs fent ara. Quin perfil de públic estàs trobant en els concerts?
1: Bueno, jo crec que més o menys el perfil de públic és por ahí, no?
2: És
1: força similar. Sí que potser, no, ja sabem que el públic de l'havanera sol ser un públic d'edat, no?, bastant... Bueno, més aviat gent bastant gran, i ens trobem que també hi ha gent de mitjana edat que comença a descobrir, tot i que costa molt, no? Perquè quan tu estàs quan et tenen, no és ben encasellat, no? Però quan et tenen posat en aquell cliché, doncs a vegades surt molt i ens ho hem de treballar més perquè, no? Dius, bueno, Neus Marc, cantant d'havaneres, i jo sempre dic que jo sóc cantant del que a mi em fa feliç.
0: Cantant-intèrpret,
1: i que hem de trencar una mica aquesta barrera i que...
0: Que no, tu vols dir que no... A veure, sí. si és correcte dir-ho en català, que no t'encasillin.
1: Exacte, no? I que crec que fer aquest pas, com també he fet coses de jazz, de música cubana, i que la gent ha de potser obrir i donar aquesta oportunitat de mostrar-nos des d'una altra perspectiva.
0: Molt bé, doncs anem a fer un poema que es diu El vell mariner. No, no, no és una vanera, és un poema. Vale. Encara que hi ha també sí. hi ha un títol de vanera que es sí, diu El vell mariner. Sí. I bé, que també està dins, inclòs dins aquest llibre El jo desclòs. No pot recordar si en l'horitzó les gavines o el vent fan moure l'aigua, ni si el cel és blau, gris o rogent, i l'oreja dient, tot resta ara en calma. No pot recordar, puig li manquen les forces, i el temps d'existir ha iniciat el vol. Tants anys convivint amb la mare aïmada, trist l'ha de deixar, i això prou li dol. No pot recordar ni el rem ni la barca, o la vela alçada per anar a pescar, ni si duia peix o si n'eren d'altres, perquè no coordina massa treballar. No pot recordar si fa poc o molt que estava assegut prop la quieta platja. La remor, però, li fa aclatir el cor, car no pot trencar aquella tendra imatge que ja no veu clar en el seu record. I continuem.
1: Molt maca.
2: Maquíssim.
1: Bueno, és que recites també. Sí. Crec que tu parles
0: no,
1: de
0: no, jo quan tinc personatges no. importants com tu...
1: Oh, que va,
0: no, no, no.
1: No, no, no ho diguis això, per favor.
0: A veure, sempre has estat molt vinculada a la cultura catalana. Mm. Sempre. Quin paper creus que ha de tenir la música a la preservació de la llengua i de la memòria col·lectiva?
1: Bueno, jo crec que té un paper superimportant, molt important... I bueno, jo crec que podem estar com molt orgullosos de tot el moviment que hi ha de música catalana i així, però penso que justament com arrelades, no? Que no hem de permetre d'oblidar d'on venim, no? No, cap on anem ens preocupa, però com d'on venim hem d'intentar que això no se'ns oblidi. Per tant, per això crec que la cultura, les tradicions, la música és una eina i una arma brutal per lluitar per això, perquè no ens passi.
0: Per què no ens parles una miqueta de les dones de Salt?
1: Ai, les dones de Salt, eh? Va, és que va ser... Mira, tot ve de què? D'una successió de fets, que és que amb l'Emilio decidim presentar una vanera que es diu La Remendadora al concurs de vaneres de Sant Pol de Mar. I, bueno, quan decidim, va, ens presentem en un concurs, ell fa una música superbonica, i clar, jo vaig pensar, bé, de què puc parlar, no? Que no sigui sempre el mateix. I és clar, tenim les dones dels pescadors, que és que no surten enlloc, pràcticament. És que se'n parla poquíssim a les habaneres.
0: Serien les dones de Salt?
1: Serien les dones de Salt. Aleshores, jo faig una lletra que dedico a les remendadores. Les remendadores eren les àvies, les filles, les dones dels pescadors que remendaven les xarxes. La típica imatge de la xarxa estesa, secant-se'n el sol i els pescadors hi posaven una veta blanca per senyalar quins eren els llocs on hi havia un forat perquè ells poguessin tornar a sortir. I a partir de fer de la remendadora, que, bueno, que van tenir un premi, va ser com molt bonic, és una cançó que ens agrada moltíssim i era un homenatge, vam dir, hem de fer un espectacle que dongui veu i dongui visualització i d'alguna manera doncs premiï o faci homenatge a totes les dones del mar, perquè els homes anaven a pescar i és una feina realment molt dura, però elles es quedaven a casa.
0: Sí, tant.
1: I elles es quedaven a casa, primer patint molt, perquè no hi havia tecnologia per saber quin temps feia, per on anàvem i tal, però és que hi havia dones que parien soles i que educaven els seus fills pràcticament sols, o tenien un negoci, o salaven el peix, o portaven les comptes, i pràcticament no se n'ha parlat. I vam crear aquest espectacle que, amb el Museu de la Pesca que va, de Palamós, que va apostar molt per aquest espectacle. I un espectacle doncs, amb imatges, vam anar a parlar amb la Maribel Cera, que és una de les poques pescadores que queda a la Ràpita.
0: Que em suposo que tot això us ha hagut d'anar informant, no?
1: Bueno, vam estar un any i mig, eh? Vam estar un any i mig, bueno, jo és que em va caure fins i tot el cabell perquè estava tot el rato, i hi ha tres canvis de vestuari molt senzill, hi ha unes imatges, també aprofitàvem el centre, el bloc del mig per reivindicar el mar com a, no com a bonic, sinó com a cruel, a nivell de contaminació. Per exemple, fèiem la de, com es deia?
2: El Mar Trencat.
1: No, el Mar Trencat i el Plany al Mar d'en Serrat, tot el tema de la contaminació, i després tota la gent que ha mort en aquest mar, buscant una nova vida, no? I la primera anava més a les remendadores, jo anava, bueno, anàvem com més vestits com una remendadora, amb una faldilla molt maca i tal, i després l'última part era com més reivindicativa d'avui dia. I amb imatges, amb unes caixes de peix, bueno, va ser molt xulo. I ens ho van contractar al Palau, i realment va ser d'aquells moments que no s'obliden en la vida.
0: I
1: per nosaltres és, bueno, Dones de Sal és una etapa molt,
2: sí, una etapa
1: meravellosa.
2: Molt,
0: una experiència...
1: Molt, molt maca.
0: Us estimeu molt.
1: Sí, ens estimem molt.
2: Sí.
0: Molt bé. A l'hora de preparar un espectacle...
1: Sí.
0: Què pesa més, l'emoció que vols transmetre o el fil conductor que explica una història?
1: L'emoció és bàsica. Jo crec que l'emoció és... Nosaltres, jo intento jugar molt amb aquest tema de transmetre emoció, no? I sobretot a través dels temes, és molt important... Diguéssim, una cosa jo crec que va lligada amb una altra, no? Perquè justament, per exemple, Arrelades és com una muntanya russa, no? Tenim una tieta d'en Serrat que sabem que la gent plora, i jo crec que és molt bo que la gent plori, perquè tots tenim coses, i això es pot fer buidar una mica. I després tenim, pues, el Jo vull ser Miss, en el que ens posem plomes, i és una cosa molt més divertida, i jo crec que l'emoció l'hem d'anar a buscar aquí, no? Perquè un espectacle no pot ser planer. Si és planer...
0: Ah, tenir una variació.
1: Ens cau, sí, no? Sí, sí. I podem aconseguir això a través de saber quines emocions anem a buscar amb cada tema. Per tant, els temes van superlligats amb les emocions, i les emocions amb el
0: repertori. Jo crec que us ho passeu molt bé.
1: Bueno, és que ens ho passem moltíssim. I la gent ho nota molt, perquè això també és clau, Alexandra, tenir un equip on tothom sàpiga que és indispensable, que és molt important.
0: I tots a una.
1: Anar tots a una, tothom aporta les seves idees, i estem, bueno, i ens ho passem molt bé.
0: Mirant el panorama musical actual, creus que hi ha prou espai per propostes de qualitat basades en la cançó d'autor i en el patrimoni musical català?
1: Bueno, és que a vegades en parlàvem de la situació actual. Jo crec que hi ha com una balança molt desequilibrada, sempre posant en valor que sabem que hi ha formacions que mouen milers de persones, no? Milers, i que això comporta, doncs, unes empreses de manejament, de producció, i que està molt bé, no? Però després, clar, hi ha a vegades... Hi ha formacions que potser la música no és pura del tot, ja porten moltes coses que són enregistrades i tal. I després formacions que ja sabem que nosaltres, clar, no mourem molt de públic, perquè per exemple, si no ets molt mediàtic, no? Doncs si no et coneix molta gent, és normal que la gent també li costi moure's. Però després, clar, nosaltres, igual que nosaltres, però jo ho traslado a altres. Hi ha moltes companyies que fan moltes coses amb molta qualitat, i el que dèiem, i que costa molt que els contractin, no? I que poder el catxet sempre, bueno, és que és clar, no? I dius, buah,
0: mira, en relació precisament, això? En relació precisament a això, perdona, que deies de que costa molt que els contractin.
1: Molt.
0: I que vosaltres també us heu de buscar vosaltres mateixos.
1: Totalment, som nosaltres els que hem de picar les portes.
0: Com veus el tema de la cultura? Com el veus tu?
1: Jo crec que hi ha molta riquesa cultural, molta, que també és veritat que és una que s'ha de picar molta pedra, i que igual que nosaltres enviem, pues això, no, l'àrea de cultura de Molins de Rei, pues pot arribar a Arrelades, però segur que li arribaran 50 propostes més, i que segurament els programadors no es poden mirar totes les propostes. Per tant, això és que quan et toca, te truquen perquè et contracten, és brutal, les coses com siguin. Però, bueno, al final ens ho hem de fer nosaltres, i hem de tenir molta fe i molta constància, i després, per altra banda, hi ha això, no? Hi ha coses que dius, uah, que això és el que tu mentalment has de gestionar més bé, no?
0: És que jo crec també que hi ha molta cultura sota terra,
1: Sí, sí.
0: O sigui que no acaben de deixar que floreixi. No sé com dir-ho. Vull dir, es necessita fer moltes passes.
1: Moltes.
0: Per arribar, doncs, a fer un espectacle al teu gust o...
1: Totalment.
0: O que et facilitin, doncs...
1: Totalment. Totalment.
0: Un d'aquests muntatges vostres, per exemple.
1: Totalment.
0: Vull dir, si no us ho treballeu vosaltres...
1: Se'ns hem de treballar nosaltres.
0: Costa moltíssim.
1: Però després, mira, parlàvem també, per exemple, quan es fan els vermuts musicals, no?, que està com molt de moda. Clar, Alexandra, hi ha gent molt bona que fa vermuts musicals i que els hi paguen moltíssim, i a més la gent està parlant. I jo, doncs, perquè gent amb molts estudis i tal, i dius, com pot ser que en aquestes persones els hi paguin tan poc i a més els hi regategin i després, bueno, també us convidem a dinar i
0: sí,
1: no és que
0: sí,
1: no és
0: sí,
1: això,
0: sí,
1: és que
0: sí.
1: Jo dinaré igualment,
0: sí.
1: Però jo estic fent un concert i després es paguin barbaritats,
0: sí, sí, sí.
1: Que jo entenc que és un negoci, però que és una cosa absolutament desproporcionada,
0: sí, sí, sí.
1: I per això els músics que ens ho fem sempre... tot, ens hem de gestionar sí. Mentalment molt bé.
0: El que és en tot aquest... ja no només en aquests mesos que hem estat fent ràdio,
1: sí.
0: A la temporada, per dir-ho sí. D'alguna manera, jo penso que ja ve de més enllà, que sempre s'està dient el mateix quan venen convidats aquí, de que la cultura no se li dona la força
1: i tant.
0: Que es necessita...
1: I lo necessària que és.
0: Exacte, i lo necessària que és i lo reivindicativa que és, també.
1: Totalment.
0: I que no sé, sempre són els mateixos?
1: Sí.
0: O molt coneguts?
1: Sí, sí.
0: Vull
1: sí,
0: dir,
1: la cosa va
0: hi ha molta gent, no sé, en el món mateix de la poesia, hi ha molta gent que és novella
1: sí.
0: I ho fa molt bé.
1: Sí.
0: Hi ha molta gent que canta molt bé i no és coneguda.
1: Sí, sí,
0: i,
1: això,
0: i no, que... no es dona aquesta oportunitat.
1: Sí, mira, jo vaig anar a veure una vegada la Passió en Vega, que a mi m'encanta, i va dir, Déu reparteix talent per molts i sort per pocs. I al final també és allò de dir, bueno, clar. Doncs hi ha gent que té aquest punt de sort
0: que
1: després és molt conegut i tal, però també hi ha molta gent que no és molt coneguda. I també és una qualitat increïble. L'altre dia jo vaig a veure la Sònia i la Marina, perquè estic aquí, les Clarianes, que són dos virtuoses, que dic, és que aquestes noies haurien d'estar... haurien d'estar als millors teatres.
2: Gràcies,
1: però bueno, no, és que és el que penso, si no t'ho diria. És que són una passada. Aleshores, què passa? Doncs què fem? Doncs ara mira, farem un dossier, mirarem ajuntaments, tal, i bueno, i esperar que algú confiï amb el seu talent, no? Que és molt
0: però
1: important.
0: Però que deies tu de picar pedra.
1: Picar pedra,
0: sí, sí, sí, sí. Què et sembla si escoltem Dones de Sal?
1: Fantàstic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs escoltem Dones de Sal, tenim el control de sol David Rius, quan vulguis.

0: Molt bé la cançó, molt bonica, i jo la disfrutaré més a casa. Anem amb un poema que parla, també és relacionat amb el mar, es diu Els amants, i bé, ja l'escoltareu. Vinga. La lluna festeja el mar, mentre l'onada s'amansa, i la llum tènua del far va fent l'ullet amb recança. A la platja neix l'amor, una parella s'abracen, prement les mans i el record sobre la sorra s'ajacen. 50 anys van esperar. Aquest moment desitjaven, més la vida els va portar per camins que no esperaven. Ella tenia els cabells com la posta de la tarda i un somriure dels més vells i un no sé què a la mirada. Ell, dels cabells, fugí la nit i amb els seus ulls li parlava. Tots dos sentien neguit, més cap dels dos es lliurava. Van prometre's amor etern, l'un per l'un, l'altre per l'altre, i aquella tarda d'estiu, quan la lluna s'amagava, amb un bes que era furtiu, un àngel se'ls emportava.
1: Molt maca. Preciosa.
0: Mira, imaginació.
1: I tant.
0: Imaginació.
1: Bueno, cadascú té el seu talent, eh?
0: No, a vegades sí que són moments de vivència o moments de tristesa o moments d'alegria, però altres vegades també t'imagines coses,
1: t'imagines,
0: no?
1: I tant.
0: Perquè també n'hi ha algun que parla de les sirenes, del cant,
1: sí,
0: de les sirenes, també és imaginació.
1: Clar,
0: eh?
1: Clar.
0: Bé, doncs continuem amb la Neus Mar, amb la Paquita, que està aquí per l'últim programa, Paquita. Eh?
2: Gràcies, he pogut venir.
1: Que bé.
0: I la Sònia. Sònia, què més?
3: Zurriaga.
0: Sònia Zurriaga.
3: Sí.
0: D'on tens les arrels, tu?
3: Basques.
0: Basques.
3: Sí.
0: Per part de pare?
3: Però per part de pare.
0: Per part de pare.
3: Sí, però, bueno, no sabem encara... Estic encara estudiant a l'arbre genealògic.
0: A l'arbre genealògic.
3: Perquè se'm van anar cap a València, de València cap a Gavà, i els estic seguint a veure per on...
0: A veure.
1: Està investigant.
0: A veure, sí, on et van fabricar.
3: Exacte.
0: Neus, a veure, en què estàs treballant ara mateix? En què estàs treballant? Hi ha algun projecte nou que et faci una il·lusió especial i que el puguis avançar? No sé.
1: Ara estem en un moment d'estabilitat, cosa que tampoc...
0: Difícil amb tu, eh?
1: Difícil amb mi. Difícil amb mi. Bueno, estem amb Arrelades, estem rodant íntimament Llac, les Cants de Terra i Mar i Cançons amb Ànima, que és un recull de cançons justament per això, d'amor, de desamor, de pau, de guerra, de tal, que és en format íntim amb l'Emilio i jo. I estem en ello, però per ara les idees les deixem tranquil·les i sobretot gaudir el que ara estem fent.
0: I ens pots avançar alguna actuació propera?
1: Doncs mira, sí que queda molt, però els oients poden agafar el calendari, perquè se'n recordin, el 21 de novembre estarem a Pallejà.
0: 21 de novembre.
1: Fent Arrelades. A la sala Paladius, es diu Paladius?
0: Escolta'm, això jo ho tinc a...
1: Home, has de venir,
0: a tiro d'ocell, que diuen,
1: també,
0: eh?
1: I a David també, heu de venir,
0: sí, sí.
1: Va,
0: sí, sí.
1: Vinga.
0: Això després, quan pleguem el programa, m'ho,
1: sí,
0: dius, com m'ho anotaré.
1: Va, bueno,
0: eh?
1: I tant que sí.
0: Molt bé, i ja he estat a la sala Palau,
1: sí,
0: aquesta Palacio.
1: Sí,
0: ja
1: està estat. Molt bé aquesta sala.
0: És molt grandet aquesta sala.
1: Doncs
0: sí,
1: allà,
0: sí,
1: estarem fent Arrelades amb moltes ganes que la gent vingui, el que dèiem.
0: Molt bé. Quantes dones sou?
1: Cinc.
0: Cinc dones.
1: Som cinc dones i els dos tècnics.
0: I els dos tècnics.
1: Tècnic de so i tècnic de llum.
0: Molt bé.
1: I nosaltres fem els muntatges i ells fan tot el tema de llums i això.
0: La coreografia, tot.
1: Sí, nosaltres hem fet tota la creació. I clar, i una altra cosa que la gent li sorprèn, per exemple, és que nosaltres com fem Arrelades i anem a les 10 del matí. I clar, sí.
0: I això?
1: Perquè hi ha molta feina a muntar tot.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: És que deu dinar a Pallejà.
1: Sí,
0: sí.
1: Sí,
0: ah,
1: i anem al matí perquè, clar, portem un arbre. A més, el que diem, com que no tenim una furgoneta, perquè no som una empresa ni una producció, pues, la Sònia s'encarrega del peu.
3: Del peu
1: de l'arbre, que és una estructura metàl·lica gran. La Montse porta
3: l'arbre. Les branques.
1: Jo porto els no sé què, bueno, l'equip amb les brugades, amb els clavells. Tenim una llista perquè ningú se'n
2: recorda. I perquè no ens descuideu res, eh?
1: Perquè no ens oblidem de res, que alguna vegada ens hem oblidat alguna cosa. I al final ens trobem tots allà i, bueno, anem muntant l'arbre, cosetes que s'han de muntar.
2: I ho deixeu ja preparat i d'aquesta manera no aneu patint de...
1: No, ui, que... un passe. Normalment fem un passe a la italiana, que es diu.
2: Molt bé, molt bé. Si haguessis de resumir aquesta nova etapa amb una sola frase, què t'agradaria que el públic digués quan surt d'un concert teu?
1: Aquesta nova etapa? Uà, ostres, aquesta pregunta...
2: Una mica retorçada.
1: És una mica complicada, eh?
2: Sí, bueno, si haguessis de resumir aquesta nova etapa amb una sola frase,
1: sí,
2: què t'agradaria que el públic digués quan surt d'un concert teu?
1: Bé, doncs a mi m'agradaria que diguessin que... A veure, doncs que he fet el meu camí... basant-me amb la meva ànima, amb els meus valors i amb la meva dignitat i el fet d'anar a dormir tranquil·la i en pau amb mi mateixa, bàsicament.
2: I que ets una catalana de cap a peus.
1: Home, i molt orgullosa, molt orgullosa de ser-ho.
2: A més, jo hi afegiria, no sé, dues preguntes més, penso que pot ser interessant, Neus. A veure, hi ha algun artista o alguna compositora que encara tinguis pendent homenatjar en un futur espectacle?
1: Uf, això és complicat, eh? És complicat. No sóc massa d'un ídol, ni d'una... Penso que...
2: Així és com has fet, per exemple, amb temes de Lluís Llach, per exemple.
1: Ja, però desgraciadament, a nivell femení, sí que hi ha, per exemple, cançons i intèrprets en els que em puc treure coses i
2: alguna poeta femenina, no?
1: Saps que, mira, per exemple, fem una poesia de musicada de Joana Raspall, fem Maria Mercè Marçà, la cançó de Fer camí.
2: A Sant Feliu de Llobregat ho heu fet?
1: No.
2: La Joana Raspall és d'allà. Era d'allà.
1: Ah, doncs mira, sí que vam estar a... Ostres, a Ivars d'Urgell, que ens van dir que estaven fent proves i van fer la cançó de Fer camí. I ens diuen, sabeu que la Maria Mercè Marçal era d'Ivars d'Urgell i està enterrada aquí.
2: Jo us posaré en contacte amb una persona de Sant Feliu.
1: Ah, ostres!
2: Sí, perquè aquesta persona sempre organitza recitals en memòria de la Joana Raspall, que va morir amb 100 anys.
1: Sí, sí, i tant. Sí, sí. Bueno,
2: i
1: no
2: jo he participat amb ell.
1: Ah, que bonic!
2: I ja li parlaré de vosaltres.
1: Que bonic! Doncs, ja t'he dit, jo una figura, però també penso que és bonic, no? De no potser una figura, no, sinó d'aprendre i de moltes figures femenines que han fet molt bona feina a nivell cultural.
2: Mm-hmm. Després de tots aquests anys de carrera, sents que ara estàs fent la música que realment sempre havies volgut fer?
1: Bueno, jo, mira, penso, quan vaig fer els 50, que tampoc fa molt, eh?
2: Què entres... dius? Tu tens 50 anys?
1: Sí.
2: Ai, et feia més joveneta.
1: Oh, que bé, gràcies. Doncs sí que vaig... Bueno, jo als 40 la vaig trobar com super... molt bé.
2: No, saps que tinc una filla que és més gran que tu?
1: Ostres! Tu?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs, bueno, doncs tu estàs estupendíssima, la cosa que ja t'ho he dit, i és així.
2: Sí, tu ets molt amable.
1: No, no, és veritat. Però als 50 sempre... Bueno, jo tenia amigues que me deien, ja veuràs quan arribes als 50, i jo pensava, ai, Déu meu. I
2: si és la millor edat.
1: Estàs com amb una maduresa tan guai.
2: És la millor edat per una dona.
1: De dir, ai, mira, perquè a part jo sempre m'he menjat molt el coco, sempre m'he preocupat molt per tot, sempre m'he angoixat, i ara estic en un moment, després de l'any passat, que va ser una mica complicat a nivell emocional, i tot el que vius, que dius, ai, mira, vaig a fer el que em fa feliç, el que sento per dintre, el que li agradi bé, el que no li agradi no passa res. Per tant, jo crec que ara això també, doncs, se'n va també la part artística, personal i artística, i sobretot artística, perquè al final pujar a un escenari, és que té molts riscos, eh? Perquè t'exposes davant de tanta gent...
2: Em suposo que et deu fer respecte, no? Encara que ho has fet molts anys, al públic.
1: Bueno, jo sempre penso, ai, la gent, si li agradarà, si... encara, eh? Si li agradarà, si no li agradarà, ai, si ve gent, si no ve gent, i què tal...
2: Ets patidora, eh?
1: Bueno, soc molt patidora. Però és com molt curiós, perquè jo sempre dic que és com un alter ego, eh? La Neus de baix no és la mateixa Neus de dalt.
2: Ah, ja m'ho penso que...
1: I això als artistes passa molt.
2: Això és demostra que tens molta responsabilitat amb el que fas.
1: Això passa molt, no? Quan ets de baix ets tal, però quan ets de dalt dius, mira, estem aquí, hem de donar-ho tot. Sempre penso que la música en directe o l'actuació en directe és irrepetible, podem fer 10.000 arrelades i totes són diferents i la gent, el públic sempre és diferent, i aprens a dir, ostres, deixo els nervis, sóc aquí dalt, anem a gaudir-ho al màxim, perquè això no es tornarà a repetir. Per tant, i els anys també fan aquesta maduresa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però també no és el mateix el primer espectacle,
1: clar,
2: que quan ja n'has fet molts.
1: Clar. No.
2: Tens una altra confiança en tu mateixa.
1: Totalment. Eh? Bueno, el que dèiem, no, fer anys està molt bé, per això. Perquè agafes maduresa, agafes experiència i has après de tot plegat.
2: A mi m'agradaria ara tenir-ne 50.
1: Veus? Jo amb la Sònia diem, ai, Sònia, que ens estem fent grans i tal.
2: Ostres.
1: Però després dic, bueno, però quan en tinguem 60 o 70 direm, i lo bé que estàvem,
3: que estàvem
1: quan teníem 50 anys. Eh que sí?
2: I tant. I disfruteu-los perquè passen de pressa.
1: Ai, sí,
2: eh?
1: Passen molt de pressa.
2: Jo faria una crida, aquí, ja que és l'últim programa, m'agradaria que algun dels espectadors no li disfruti només escoltant-nos, sinó que marqui, que és molt fàcil, ara no s'ha de marcar ni el número, s'ha d'apretar només una tecla.
1: Totalment.
2: I que ho facin amb el 93-668-61-61. 93-668-61-61. Ja ho heu sentit. La Neus Mar li faria molta il·lusió parlar amb algú de vosaltres.
1: I tant que sí.
2: Doncs vinga, a veure qui s'atreveix a fer-ho, eh?
1: Vinga,
2: que aquí no ens mengem a ningú,
1: no,
2: eh?
1: No.
2: No ens mengem a ningú.
1: I tant que no.
2: Bé, hi ha la cançoneta aquesta que a mi em costa anomenar, que és La Remedadora.
1: La Remendadora?
2: No.
1: Remendadora, de remendar.
2: Ah, doncs aquí no està escrit així.
1: Ah, a veure. Ah, hi falta una, mira.
2: Veus què li falta?
1: Una N, per això t'acosta.
2: Ah, per això em costava.
1: És que el problema de la N...
2: Remendadora, ara sí. És molt més fàcil dir-ho així.
1: La Remendadora.
2: Doncs la posem?
1: Sí, posem-la.
2: Vols dir alguna cosa sobre la cançó?
1: Homenatgem a totes les dones del mar del nostre país, que no s'ha fet prou justícia amb elles.
2: Vinga, endavant.

0: Mira que bé, s'acaba la cançó i ens arriba una trucada.
1: Que bé.
0: I donem entrada. Hola, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Amb qui parlem?
2: A Miquel Navarro.
0: Ah, amb el Miquel Navarro. Hola, Miquel, sí. Benvingut.
2: Oh, gràcies, igualment. Que anava a dir, només et trucava per felicitar-te per tota la temporada que has fet.
0: Ah, gràcies.
2: T'has acompanyat tots els dimarts entre la música i la poesia i m'has fet passar una bona estona.
0: Ah, molt bé.
2: Agrair-te només això i, bueno, que tinguis unes bones vacances i fins la pròxima.
0: Però jo penso que li has de dir alguna cosa a la Neus mare,
1: no cal, Miquel. Avui l'Alexandre acomiadem.
2: Aviam, de la Neus m'agrada molt la veu que té.
0: Sí,
2: jo sé, no estem bé. Una veu molt maca, m'ha agradat molt, de veritat.
0: Sí, gràcies, sí.
2: Miquel. Ha sigut molt encertat.
0: Té una veu molt ja, maca i molt dolça.
2: Sí. A més, deu quedar que tenia vida un altre dia, segurament, més endavant, no?
0: Mana?
2: Que tenia, sembla que heu comentat que potser vindrà més endavant un altre dia.
0: No, el que estàvem comentant, que ens agradaria que vingués a fer una actuació aquí a Molins de Rei.
2: Ah, sí, també. Sí,
0: això.
1: I que anem a pallejar. Sí. I que estarem a pallejar.
2: Sí, ah, sí. Ah, bueno, mira.
0: A pallejar sí que la podem anar a veure, eh?
2: I tant, i tant.
0: Que està aquí mateix.
2: M'agradaria molt conèixer-la també personalment.
0: Doncs mira, ja ho saps, llogo el taxi teu per anar cap allà.
2: A la vostra disposició, com sempre.
0: Molt bé, Miquel. Moltes gràcies.
2: Vagi molt bé. Bones vacances, eh?
0: I tu també. Moltes gràcies per trucar, eh?
2: Gràcies.
0: Bon estiu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Bé, doncs molt bé. Mira, hem rebut la trucada del Miquel Navarro.
1: Molt bé.
0: Un plaer.
1: I tant.
0: Què anàvem a dir? Ja no ho sé. Anàvem a dir alguna cosa?
1: No, hem acabat la remendadora.
0: Ah, això.
1: Hem acabat la remendadora.
0: La remendadora, sí. Que ens havien descuidat una N, eh?
1: Sí.
0: I per això costava de
1: per
0: pronunciar.
1: Per això costava.
0: Molt bé. Els assajos com són? Són sovint o com ho feu? Perquè tu ets patidora, eh?
1: No, saps què ens passa? Que fa molts anys que tirem junts i estem molt connectats i ens entenem molt bé. I sí que com muntem cançons, és com un puzzle, sempre ho dic, no? L'Emilio i jo, doncs, per exemple, estem com la distància també dificulta les coses.
0: Sí.
1: L'Emilio i jo, doncs, potser estem més junts, ho gravem, després li enviem a la Sònia fa els seus arranjaments, i després ens trobem i assagem, i després ja ho anem rodant amb els... Però, per exemple, quan fem una relada, sí que els assajos han sigut molt intensos.
3: Sí, no, i també tota la producció de muntar coses, de fer els arranjaments, sí. Tot això, hem tingut molts assajos, sí. Ens hem trobat bastant.
1: Bueno, vosaltres a la part instrumental... Al final, quan muntes un espectacle, és com un puzzle. No? La Montse i jo hem treballat molt la part artística i escènica, després elles han treballat molt la part instrumental i musical, i després tot això es va juntant. I en el tema de més concerts, clar, el repertori que estem fent a Cants de Terra i Mar, anem introduint alguna cançó, però són cançons que fa temps que portem i que les tenim molt rodades. I com que portem molt de temps junts a l'escenari, a vegades passen coses, però ens mirem, ningú se n'entera, i nosaltres estem connectats i solucionem, i no
0: clar,
1: passa res.
0: Vosaltres ho sabeu, però els altres no se n'assabenten,
1: no?
0: No,
1: la gent no se n'entera.
0: Molt bé, molt bé. Quant dura l'espectacle?
1: Arrelades?
0: Sí.
1: 1:20, aproximadament.
0: 1:20, déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Sí, normalment, i bueno, i ara...
0: I no feu descans ni res?
1: No, és tot seguit.
0: Tot seguit.
1: Sí, perquè té un fil conductor així.
0: Sí.
1: I, per exemple, els Cants de Terra i Mar, que els que hem fet aquesta setmana, ens han durat 1:30, 1:45, perquè la gent està com superentregada, els fem cantar, després la Sònia també toca ella sola, perquè vull que gaudeixin del seu talent, l'Emilio també, i no ens en donem compte i estem allà, doncs, bueno, la mar de bé.
0: L'Emilio t'ha acompanyat sempre, no?
1: Des que va morir en Càstor. Quan va morir en Càstor el 2010, després sí que em va acompanyar l'any 2011, em va acompanyar en Josep Bastons, els concerts que feia, i després ja el vaig conèixer en ella el 2012. Per tant, ara farà doncs, 14 anys.
0: Tu també has estat molt arrelada amb temes de mar, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, jo quan em vaig casar vaig deixar de cantar, bueno, perquè el meu home era el bateria d'un grup i ens van conèixer allà, i jo sempre dic que tot el que he fet, vull dir, jo tampoc no el tenia previst, ni m'ho esperava, ni res. Jo sempre m'havien agradat les havaneres, a casa s'havien escoltat en havaneres, però a mi per res del món se'm va ocórrer posar-me a cantar havaneres, primer, per ser una dona, perquè jo allà no ho veia a l'Empordà, i veia el fregit, el tapé, el porbó, no sé què. I conec que en Càstor, que tenia un projecte musical, i buscaven una noia, aquest projecte d'ells no tira endavant, però conec en Càstor i a partir d'aquí comencem a fer habanera cubana.
0: Tot a fluid, tot a fluid.
1: Tot té fluid. Fem el cubacán amb en Xiqui Ramon i en Càstor, que jo pensava, uah, jo aquí mig aquests dos puntals de l'habanera, no? Fins que el 2010, doncs, en Càstor té un atac de cor i, sí, i ens deixa. I a partir d'aquí va ser, val, què faig? Plego o continuo? I vaig dir, doncs ara ja he començat i he de seguir. I ja
0: una
1: està.
0: Veu com la de la Neus Mar, no
1: bueno,
0: pot plegar.
1: Mira,
0: eh?
3: No, i tant.
1: Era d'aquells moments que, clar, jo feia molt poc, havia començat el món de l'habanera i anava molt de la mà d'en Càstor i em vaig sentir absolutament desemparada, però vaig dir, no, hem de tirar i hem tirat i molt bé.
3: Contents. És un gust sempre escoltar la Neus.
1: Ai, que bona. La Sònia,
0: és veritat, et diu la veritat, eh?
3: Sí.
0: No et diu res més que la veritat. Jo ara passaria a fer un poemet curtet, i després també m'agradaria, quan sigui l'hora d'acomiadar-nos, posar el tema de la plaça del Diamant, sí, que és preciosa i la canta és fabulosa.
1: Moltes gràcies. Eh?
0: Doncs mira, una que està força escoltada, aquesta, que es diu Tu i la mar, que sembla un poema d'amor,
1: sí,
0: entre dues persones, no? És entre la gavina i les onades del mar.
1: Ah, molt
0: saps?
1: Bé.
0: Allò que dèiem de la imaginació,
1: sí, tant.
0: Eh? Doncs vinga, està musicada com a habanera.
1: Molt bé.
0: Tu i la mar. Si el teu cos fos com el mar i els teus braços les onades, voldria aprendre a nedar per viure dins del mar i perdre'm fins l'alborada. Si jo, com una gavina, pogués voleiar entorn teu, et faria sempre meu i em posaria els palmells de les teves mans salades. I quan la nit arribés i el silenci la mogués, faria que el cel plorés estrelles il·luminades. Si aquest silenci infinit ja ho deixés tot adormit, jo enfonsaria el meu pit en la teva mar tan blava.
1: Que bonic.
0: Molt bé, ens hem posat romàntics.
1: Molt maco. Que bonic.
0: Passions. Aquesta cançó de la plaça del Diamant
1: forma part d'un concert que vam fer... que clar, comences a pensar en el temps i dius, mare
0: meva... Saps que em sembla que tinc el CD? Jo?
1: Pot ser, Memòries d'un país.
0: Sí.
1: Memòries d'un país...
0: Que és en blanc i negre,
1: sí.
0: Veus? Sí, sí, que el tinc.
1: I va ser com dels primers concerts que vam fer amb l'Emilio, formats que estava una mica fora de l'habanera, i vam agafar, doncs, això, arrels, ningú no comprèn ningú, una altra vegada, no?, com aquesta amargarida, tot això, i hi havia a la plaça del Diamant temes, com molt d'aquella època de la transició, i era... A mi m'agraden molt els concerts íntims i de prop, no?, que tens la gent allà, molt a propet, que els pots quasi tocar...
0: Sí.
1: I aquest format és molt bonic i aquest ens va funcionar molt bé, les Memòries d'un país, i a més això connectes amb el passat, no? Perquè jo a la plaça del Diamant la recordo molt petita i recordo perfectament la cançó quan començava la telenovela en aquell moment.
0: I què se n'ha fet dels CDs? Que
1: això ha sigut
0: s'han
1: un
0: quedat
1: desastre.
0: Obsoletes ja.
1: Això ha sigut un desastre, eh? Sí.
0: Perquè abans jo en tinc una pila a casa, perquè sí. Me'n recordo que venia aquí quan teníem abans el company, el Josep Montano, me'n recordo que venia aquí amb la pila de CDs, sí, i posàvem les músiques. Ara no fan falta els CDs, ja no fa falta...
1: Clar, el que dèiem...
0: Tot és a través de les...
1: Nosaltres havia, de l'aigua de flors, per exemple, és que en veníem moltíssims.
0: També el tinc, aquest.
1: Però n'havíem vengut molts a peu d'escenari, i això vulguis que no, una altra vegada en el mateix, no? El tipus d'artistes que som nosaltres ens va molt bé. Aquest tipus de... aquesta venda, no? Perquè és una venda d'un mes a mes que sempre t'ajuda a gravar-ne una altra, no? Que val molts diners gravar un CD.
0: Neus, no ens hem donat compte que són i 27.
1: Oh, que bé, per això ha passat volant. Que bé.
0: Posem ara la cançó La plaça del Diamant,
1: sí,
0: i a sobre de la cançó ja ens acomiadem. Eh?
1: I tant que sí.

0: Bé, l'escoltem de fons. Jo volia donar-vos les gràcies més sinceres a tu, sobretot,
1: gràcies a tu, ha
0: estat Neus,
1: un plaer
0: també,
1: tornar.
0: Amb ella, que ha vingut
1: a
0: acompanyar-te, que no me'n recordo mai del
1: Sònia.
0: Seu nom, de la Sònia, i a la Paquita Gil, com a espectadora sempre d'aquest programa, el noi que està al control de so.
1: Molt bé, David.
0: El David Rius. I dir-vos que ha sigut un plaer el programa per mi, que vinguéssiu.
1: Nosaltres també.
0: A mi se m'ha passat volant.
1: Sí, se'ns ha passat volant.
0: I aquestes floretes és perquè una flor necessita una altra flor.
1: Oh, que bonic.
0: Doncs vinga, que tingueu tots un molt bon estiu. Sobretot que hi hagi salut per tothom, que no hi hagin més incendis, que les estem passant magres.
1: I tant.
0: Gràcies, i ens retrobem, si Déu vol, la propera temporada. Espero que sí, no ho sé.
1: Espero que sí.
0: Una abraçada per tothom. Gràcies.
1: Gràcies a tots.
0: Moltes gràcies.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies

0: tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/tjove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
3: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una edició especial d'Ona Rainbow aquí al 91.2 FM, la ràdio nostra. Déu-n'hi-do com passa el temps. Sembla que va ser ahir quan començàvem la temporada i ja som aquí al bell mig del juliol. Ja tenim aquí les onades de calor, l'olor del mar, les revetlles de l'estiu i, evidentment, la temporada de Pride i d'orgull arreu el món. També donem la benvinguda a l'Helena, que, com sempre, ens acompanya un dia més.
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia a tota la gent que ens escolta. Doncs sí, avui toquem el cel de l'estiu perquè aquest és l'últim programa de la temporada d'Ona Rainbow d'aquest any. Hem volgut fer un tancament d'aquells que deixen un bon gust de boca i una autèntica festa per a les oïdes. Avui ens llancem de cap a la música a través d'una playlist amb els grans èxits LGBTQ+, que sonaran a qualsevol Pride o revetlla.
0: Estupendo. Bé, perquè si una cosa sap fer bé el nostre col·lectiu és canalitzar la lluita, la resistència i l'alegria a través de la música i les festes. Però avui no només punxarem música, us explicarem la petita història que hi ha darrere de cada cançó, com van arribar a convertir-se en autèntics himnes LGTBQ+, imprescindibles.
1: Tenim un llistat espectacular amb propostes internacionals clàssiques i també talent de quilòmetre zero. Prepareu el calçat còmode, apugeu el volum i compartiu amb nosaltres aquesta mitja hora de bona música amb Gloria Gaynor, Lady Gaga, Queen, Alaska, Idina Rama i Fades. Eli, molt bon dia i quan ens donis l'entrada, iniciem programa.
0: Doncs comencem amb la mare de tots els himnes de superació. Ens anem a l'any 1978 amb l'inigualable Gloria Gaynor i el seu I Will Survive. Aquesta cançó no va ser escrita originalment per al col·lectiu LGTBQ+. De fet, era una lletra sobre una ruptura amorosa i l'empoderament d'una dona que tirava endavant sola.
1: Però la comunitat gay de l'època, que patia una forta discriminació i una violència sistemàtica als carrers de Nova York, la va adoptar ràpidament. I és que aquella frase de «sobreviuré, sé com estimar i sé que seguiré viva» va agafar una dimensió política brutal, especialment pocs anys després, durant els 80, amb l'esclat de la dolorosa crisi de l'UVH.
0: Cantar «I Will Survive» a les pistes de ball es va convertir en un acte de resistència col·lectiva, en un crit de guerra contra l'estigma i l'oblit. Avui dia, gairebé 50 anys després, no hi ha cap Pride ni cap festa major on la gent on no es deixi una gola cantant. Una peça magistral que cura l'ànima i ens recorda que, passi el que passi, la comunitat sempre sobreviu. Escoltem a Gloria Gaynor.

0: Continuem amb el nostre viatge internacional i ara fem un salt endavant en el temps fins l'any 2011 per rebre una de les protectores més grans de la nostra generació, la mare monstra Lady Gaga i el seu aclaparador Born This Way.
1: Al contrari que el tema de la Gloria Gaynor, que es va convertir en himne amb el temps, Lady Gaga va escriure aquesta cançó amb un objectiu molt clar, directe i transparent: crear un manifest definitiu d'amor propi i acceptació per a tota la comunitat LGTBIQ+.
0: I tant que sí, Mari. Recordo perfectament l'impacte quan va sortir. La lletra ho diu de manera explícita, sense amagar-se darrere de metàfores. Menciona literalment a les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals. Diu allò de: no importa si estimes a ell o a ella, aixeca el cap perquè vas néixer d'aquesta manera i Déu no comet errors.
1: Va ser tot un bàlsam de llibertat per a milers de joves adolescents d'arreu el món que tenien por de sortir de l'armari. Va normalitzar la diversitat des del cim del pop comercial de masses, una injecció d'optimisme brutal que a sobre té un ritme ideal per obrir qualsevol desfilada de l'orgull. Amb tots vosaltres, Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: per tancar temporalment aquestes pinzellades internacionals, abans de mirar cap a casa, no podíem oblidar un dels homes més lliures, carismàtics i estimats de la història del rock. Parlem del gran Freddie Mercury, al capdavant de Queen i el seu clàssic de 1984, I Want to Be Free.
1: Voldria alliberar-me, vull trencar les cadenes. Una lletra que va connectar de manera universal amb qualsevol persona que s'hagués sentit reprimida o tancada per les expectatives de la societat. Tot un clàssic absolut.
0: I més enllà de la meravellosa lletra, escrita pel baixista John Deacon, el que va fer història i es va convertir en tot un símbol visual queer, va ser el seu famós videoclip. Veure tots els membres de la banda, vestits de dona, imitant les mestresses de casa d'una telenovela britànica amb en Freddie i el seu cèlebre bigoti, minifaldilla de cuir i passant l'aspirador, va ser tot un exemple magistral d'ironia, de deconstrucció dels rols de gènere i de transformisme, a més, a les pantalles de televisió de tot el planeta.
1: Tot i que a l'Amèrica de l'època el van censurar a la MTV, a Europa i a la nostra terra es va convertir en l'himne de les rebelles per excel·lència. Els contem l'himne de l'alliberament. Això és Queen en estat puro.

0: I ara sí, fem una transició cap al producte interior brut, però ho fem des d'una mirada crítica, de memòria i sobretot d'honestedat amb nosaltres mateixes, ja que aquesta cançó que ens toca de ben a prop, ja que és la nostra sintonia amb què comencem cada programa.
1: Hem de parlar de l'any 1986 i d'un tema que tothom té al cap, quan pensen en el Rainbow, oi que sí, però també en qualsevol orgull, i és la cançó de A qui li importa, de Alaska i Dinarama, una cançó que es va convertir en el refugi de milers de persones. Però s'ha de dir ben clar que les coses han canviat molt pel que fa als seus creadors.

0: Sí, Elena, perquè les últimes declaracions públiques i posicionaments del duo han deixat una forta polèmica feroge i dolorosa dins del col·lectiu LGTBIQ+. Molts de nosaltres no estem en absolut d'acord amb com han defugit dels seus propis inicis.
1: I és que Mari, des de la seva comoditat a classe, semblen haver oblidat que mai van haver de patir en la seva pròpia pell les discriminacions, les agressions i la violència estructural més clàssica que sí que patien els nois i noies del carrer en aquella època i que, malauradament, es continuen patint avui dia.
0: És molt fàcil mirar cap a una altra banda quan els teus estatus econòmic i social et protegeix de la realitat que viu la base del col·lectiu. No ens oblidem que si ens fixem en els orígens de cadascun dels tres pilars del grup, la realitat és que venien de famílies més que riques, famílies intel·lectuals a més i influents al país. Començant pel mateix compositor de la cançó, en Carlos Berlanga.
1: Exacte, Mari. En Carlos Berlanga no va haver de picar pedra en un barri obrer. Ell va néixer directament a l'aristocràcia del cinema espanyol. Era fill del famós ni menys ni menys director de cinema Lluís García Berlanga i es va criar rodejat d'intel·lectuals, amb un coixí econòmic brutal i amb totes les portes de la indústria obertes des del bressol, gràcies al cognom del seu pare.
0: L'altre gran compositor, en Nacho Canut, tres quarts del mateix. La seva família formava part de les estructures del poder de l'Estat. El seu pare era un prestigiós advocat i censor de comptes, i la seva família directa hi havia als carrers de la diplomàcia i la judicatura. En Nacho es va criar al barri de Salamanca de Madrid, una de les zones més cares i exclusives de tot l'Estat, estudiant a col·legis privats d'elit, per suposat.
1: De fet, quan va començar a fer música punk, la seva família viatjava a Londres i li comprava instruments i discos d'importació que per a un jove de classe treballadora de l'època era senzillament un somni de ciència-ficció.
0: I si parlem de la mateixa Olvido Gara, és a dir, d'Alaska, la història no és gaire diferent. Ella neix a la Ciutat de Mèxic, però prové d'una família cubana exiliada molt rica i de l'alta diplomàcia. El seu avi matern, de fet, havia estat un destacat diplomàtic.
1: Llavors, quan ella i la seva mare, Amèrica, van arribar a Madrid, es van instal·lar a les zones més cotitzades de la capital. L'Olvido va créixer en un entorn d'una obertura mental i internacional immensa, gràcies a l'alt poder adquisitiu de casa seva, però de ser rerefons conservador.
0: Per a aquests tres personatges, l'androgínia, el transformisme, el maquillar-se o l'ambigüitat sexual dels anys 80 eren una opció estètica, un divertiment d'avantguarda dins dels seus salons elegants. Si la policia els deia alguna cosa, els seus cognoms o els seus advocats els protegien. Mentrestant, les persones trans, les lesbianes i els gais de les classes populars de l'època patien pallisses, detencions o acabaven abocats a la marginalitat del carrer.
1: És trist veure aquesta deriva, però des d'Ona Rainbow volem fer una reflexió. Malgrat la decepció amb les ideologies actuals dels seus intèrprets i creadors, va molt la pena mantenir aquests himnes. Però per què? Perquè aquesta cançó, fa molts anys, va deixar de ser seva.
0: Aquest tema s'ha consolidat com un record d'una època de lluita, d'alliberament i de transformació social brutal a casa nostra. Pertany a la memòria col·lectiva de les trinxeres de l'orgull. I és que la música va molt més enllà de qui la signa.
1: La lletra de "El meu destí és el que jo trio" ja no és d'ells. És de la trans que es rebel·la. És del noi gay que surt al carrer sense por i de la lesbiana que planta cara a la discriminació. L'himne és del poble que ha lluitat. Per això, avui l'hem escollit no pas per aplaudir-los a ells, sinó per honrar la nostra pròpia història de resistència, amb la ment ben clara i l'orgull ben alt. Escoltem la banda sonora de la lluita LGBTQ+, a qui li importa.

0: I amb aquesta energia tan bonica, tan lluminosa i tan plena d'esperança, anem enfilant els últims minuts de la nostra playlist d'avui i amb ella tanquem de manera oficial aquesta temporada tan meravellosa d'Ona Rainbow aquí a les zones estimades de Ràdio Molins de Rei.
1: Mari, quin viatge més bonic hem compartit setmana rere setmana a través d'aquests micròfons. Ha estat un autèntic regal el fet de poder fer aquest espai educatiu, normalitzador i LGBTQ+ positiu amb tots vosaltres, obrint finestres a la història, a la simbologia queer, a la moda i avui a la millor música de totes les nostres festes.
0: Hem volgut demostrar que la diversitat no resta, sinó que suma i enriqueix la cultura del nostre municipi. Volem donar unes gràcies infinites a tot l'equip tècnic d'aquesta emissora, als professionals que controlen les taules de so i fan possible que la nostra veu arribi neta i clara a totes les llars, en especial a l'Eli i al David.
1: I el nostre agraïment més gran i profund és per a vosaltres. Gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra, per escoltar-nos amb respecte i per aprendre amb nosaltres i, a més, per fer de la ràdio local un espai de llibertat i de comunitat real.
0: Recordeu que durant tot l'estiu teniu tots els programes d'aquesta temporada penjats a la carta de la pàgina web de l'emissora, perquè els pugueu recuperar anant a la platja, a la muntanya o relaxant-vos a la fresca.
1: Així és. Aprofiteu aquest mes de juliol per gaudir dels prides amb orgull i de les revetlles amb molta felicitat, respectant sempre a tothom i omplint els carrers de tolerància i colors. Cuideu-vos molt, estimeu lliurement, vestiu-vos com us doni la gana i, sobretot, sigueu molt feliços.
0: Molt bon estiu i fins la temporada que ve. Visca l'orgull i visca la vida i la diversitat. Cuideu-vos molt i fins la propera tardor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi iniciat a Cubelles ha quedat estabilitzat sobre les 7 de la tarda, dues hores i mitja després del primer avís. El foc, que afecta a 8 hectàrees de terreny forestal, ha obligat Protecció Civil a confinar més de 2.500 persones. L'alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, en declaracions a Canal Blau, ha afirmat que el foc podria haver estat provocat segons els primers indicis.
2: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat els bombers, han vingut de seguida, la policia local també, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla, quan diuen això, és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
1: Fa només uns minuts s'ha aixecat el confinament de les urbanitzacions properes després de l'estabilització d'aquest foc, en el qual bombers destina 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. I més successos. Un accident a Mataró entre dos turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquesta tarda al voltant de les 6, segons el primer balanç del SEM. Hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys lleu. 6 dotacions dels bombers han treballat al sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. I d'altra banda, l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquesta tarda arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins al proper dimarts per risc de despreniments. L'estació del Metocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quarts de dues i les 4 de la tarda. La màxima precipitació registrada avui al país fins a les 8 del vespre. Recordem també que Sant Miquel del Fai ja ha estat tancat al públic diversos dies al llarg del darrer mes per risc d'incendi forestal. I en plana política, avui Salvador Illa ha assistit a Hanoi a la firma d'un acord de col·laboració entre l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam, perquè les grans empreses de tots dos països col·laborin en tecnologia i innovació. I tanquem amb cultura, amb castells. Els castellers de Vilafranca han descarregat avui a les Santes de Mataró 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els Verds han completat l'actuació amb el 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre i el Pilar de 8 en una diada. Això sí que s'ha hagut d'interrompre durant uns 15 minuts a causa de la pluja. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
1: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.
8: Generation. Ready for a transmission. Look for Italo 80s style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts, que comencem un nou Generació Xic. Un Generació Xic una mica especial. Ja ho saps que és l'últim de la temporada. Tanquem any, tanquem cinquena temporada amb vosaltres. I, com sempre, quan és l'últim programa de la temporada, l'últim programa de l'any, de l'any del curs, diguem, el juliol, per tant, tanquem curs, al setembre hi tornarem. Això és com quan anaves al col·le, exactament igual. Doncs el curs el tanquem amb un programa especial. Sempre mirem de recordar, per exemple, doncs les millors cançons que hem tingut durant l'any. Això és el que hem fet habitualment, però avui se'ns ha donat la flava perquè farem una cosa diferent, farem una cosa especial. Bé, ja ho hem dit, no?, que seria un programa especial. Doncs com a programa especial hem de buscar una cosa especial, també. Tenint en compte que no tindrem contingut nou del Generació fins al setembre, doncs, a veure, havíem de fer, doncs, què fem? Un resum de les millors cançons de l'any? Home, ara que ja estem així, amb rotllo només números 1, doncs també és una mica reiteratiu. De fet, les que posarem, segurament les hem posat, i algunes fa ben poc, perquè... Va, us explico, perquè m'estic enrotllant i no us estic explicant què és el que farem avui. Avui el que farem és un programa especial, programa final de temporada, aquesta temporada 25-26, i la manera que hem triat per acabar aquesta temporada és fer una especial de les cançons de l'estiu. Allò que en deien els top hits, els tops de l'estiu, les cançons de l'estiu de les nostres dècades. No? Ja saps que toquem aquí 80s i 90s. Doncs mira, aquest any, aquest final de temporada, doncs farem el final de temporada dels 80. Repassarem les cançons de l'estiu dels anys 80 fins a 1989. I mira, ens guardem aquesta carta per l'any que ve, al final de temporada de l'any que ve, doncs per què no fer els 10 millors temes de l'estiu dels 90 al 99. Així ja et dic, serà l'any que ve. De moment, anem a tancar aquesta temporada 25-26. És una temporada en la que ens havíem proposat, i crec que ho hem aconseguit, pel que ens aneu dient vosaltres en xarxes socials. Ja saps que tenim aquest perfil a Instagram, que és la via de comunicació que tenim amb tots vosaltres. Doncs el que ens havíem proposat i el que hem volgut fer és portar-vos aquest any només a números 1. Autèntics números 1, cançons que hem conegut sempre, que hem ballat totes des del principi, cançons que ens recorden, que ens porten, que ens transporten fins als 80 i als 90. Ja ho sabeu, que sempre tenim una mica de coll, una mica de marge, no ens agrada ser massa talibans en aquestes coses, i a vegades tenim alguna cosa de principis dels 2000, que està molt bé tenir-ho, i alguna cosa de finals dels 70, que també n'hem posat. Però en general ja saps que ens dediquem als 80s i 90s. Avui, doncs, d'aquests 80s i 90s, avui agafarem els millors temes, però de l'estiu, les cançons de l'estiu. I bé, i amb això farem aquest final de temporada i tornarem, doncs, al setembre. De moment encara ens queden 55 minuts per compartir junts. Que, això, el que et deia, emplearem, doncs, a buscar les cançons que van marcar l'estiu dels 80 i 90.
0: Generació Xic, amb Toni Ramoneda.
1: Què et sembla si per començar ho fem amb una gent que es deien Live CNC? I que ens portaven un ritme com molt funky. Parlaven de Funky Town. Això és l'èxit del que vam dir de la cançó de l'estiu de l'any 1980. Ho és també perquè va ser banda sonora de la Volta Ciclista.

0: Funky Town, ja et dic, això és de 1980, va ser la cançó de l'estiu de 1980, i quan parlem de Funky Town, a què es refereixen aquesta gent dels Leaps in Sea? Doncs es refereixen a Nova York, la ciutat del funky. Ells són de Minnesota i es diu que la van composar doncs, quan estaven encara allà i que volien anar cap a Nova York. Una cançó que va ser la cançó de l'estiu, com et dic, de 1980, però que, a més, va ser número 1 a un tou de països. Mira, això va ser número 1 a Alemanya, a Austràlia, a Àustria, a Bèlgica, a Canadà, a Dinamarca, a Espanya, a Estats Units. A Estats Units, a diverses de les llistes, tant el Billboard Hot 100 com el Hot Dance Club Play. Va ser, en principi, també número 1 a Europa, a Irlanda, a França, a Israel, a Noruega, als Països Baixos, a Nova Zelanda, a Suïssa. Una de les cançons amb les que començàvem la dècada dels 80. Això sí, si fem una mica d'història i tirem cap a 1980, veurem que hi havia altres cançons, eh? A part d'aquest Funky Town... Dic també banda sonora de la Volta Ciclista, també els Parchís en van fer. Van fer una cosa semblant amb això. Aquell any 1980 també sonaven coses com, per exemple, aquell Goodbye Dance, recorda'ns de... els Goodbye Dance amb aquella Sun of Jamaica? O el Bob Marley teníem aquell Could You Be Love? I amb clau més nacional, doncs, teníem el Miguel Bosé amb aquell Don Diablo s'ha escapado, tu no sabes la que ha armado. També era l'any del Hey, del Julio Iglesias. Però nosaltres agafem aquesta, eh? Agafem aquest Funky Town dels Leaps in Sea, número 1, cançó de l'estiu de 1980.
1: Generació Chic.
0: I ara, noi, això ja és... Això sí que ens toca molt de prop. Perquè si anem a la cançó de l'estiu de 1981, ens hem d'aturar a França un momentet amb el senyor Pino Danjo. I aquest va qual idea, un èxit, sens dubte, de la generació Chic.
2: Cata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ha guardato, e mi sono scatenato, Fred.

Què idea, sens dubte una idea brutal la que va tenir aquest senyor. Aquest senyor que es deia Giuseppe Cherchia, que nosaltres hem conegut sempre com el gran Pino D'Angio. Aquest maco a la idea és, sens dubte, també una de les cançons que més representen la nostra generació, el que en diem la generació xica, la generació que vam començar amb això de la música als 80 i als 90, i sobretot amb aquesta etapa del, diguem, de l'Italo Disco, dels primers anys dels 80, que desencadenarien després amb el, amb això ja més, més amb l'Eurodance de finals dels 90 i els 90. Bé, en Cherchia, en Pino D'Angio, ell havia començat de jove, se'n va anar als Estats Units i Canadà, va començar a cantar amb cabarets i allà, doncs mira, se li va ocórrer, de fet va fer un primer senzill que va ser un desastre, però després li van proposar fer això, agafen aquí aquesta línia de baix, potser els més puristes reconeixeu el baix, la línia aquesta de baix, el tum-tum-tum que hi ha per sota, això és del Ain't No Stopping Us Now. De fet, hi ha algun remix en el que també apareix aquesta cançó. Ballant, convidant-nos a ballar en Cherchia, en Giuseppe Cherchia, més conegut com a Pino D'Angio, un senyor que ens va deixar no fa pas massa l'any 2024. Doncs això, aquest maco a la idea d'en D'Angio va ser la cançó de l'estiu de 1981. Però aquell any doncs, teníem altres cançons, per exemple. Teníem aquell Stardom 45, aquell recull de cançons a 45 RPMs, que va ser també, doncs com dèiem abans, la cançó de la volta ciclista 81. Doncs també, normalment, les cançons de la volta ciclista o bé eren ja números 1 o bé les convertia el fet de ser cançó de la volta amb números 1. Però aquell any 1991, doncs, a part d'aquest maco a l'idea o Stardom 45, el que teníem també és, per exemple, aquell Hands Up dels Ota One, una cançó francesa, Mon Solitaire de Lió, i segur que recordes, per exemple, el Baile de los Pajaritos de la Maria Jesús i el seu acordeón. Això era el 81. Si ja passem al 82, doncs mira, tirarem d'Alaska, aquella època encara amb els Pegamoides. I amb els Pegamoides, l'Alaska ens convidava a ballar. I ens deia tot el que podies fer, tot el que passava quan estàs, això. Simplement, què? Bailando. Bailando.

bailando y bebiendo y pasando bé. Al final és una mica el que ens proposaven cap a l'any 1982, l'Alaska, el Vido Gara i els Pegamoides. Nacho Canut, Carlos Berlanga. Bé, també és història de la nostra generació, és història de la nostra vida. Ja ho saps que aquí el que mirem és de posar-hi banda sonora a la nostra vida, no? Recordant, escoltant les cançons de la nostra vida, les cançons que han format part d'aquesta banda sonora. I, sens dubte, l'Alaska té vàries i aquesta és una d'elles. Això va ser, com et dic, cançó de l'estiu de 1982. Pararam, pam, pam, pam. En aquest especial que estem fent, avui ens esteu dient a Instagram que, mira, que això, que són cançons que sonen estiu, home, evidentment. És el que volem. De fet, la cançó de l'estiu era com obligat tenir el disco de la cançó de l'estiu, no? Va, repassem quines altres cançons hi havia aquell any 1982, et sembla, no? De fet, hem agafat aquesta així en castellà, però dins de cançons fetes en castellà, per exemple, podríem haver triat el Mecolé en una fiesta dels Mecano, que també és una cançó que també va ser un dels èxits de l'estiu del 82. I un dels clàssics de les cançons de l'estiu, el 82, el senyor George Dan, tenia aquell combo, combo, combo, la E. O la Rafaela Carrà, també una de les que sempre estaven a les llistes dels estius, amb aquell que dolor, que dolor. I així ens enrotllo més de música de la que ens agrada a nosaltres, no? Doncs, hi havia els Imagination amb aquell Just an Illusion. Doncs sí, senyors, això era el 1982 i el 83, un altre èxit de la nostra generació.

Doncs situant-nos ara en la cançó de l'estiu del 83, avançant en aquesta repassada que estem fent en les millors cançons de l'època dels 80, de l'estiu, les cançons de l'estiu, allò que se'n va dir la cançó de l'estiu. Aquesta no va ser... No va tenir massa discussió, que era la cançó de l'estiu, sens dubte. En favor, Fabio Roschioli. Aquest cantant romà que, bueno, vam conèixer com això, com el grandíssim Ryan Paris. L'any de la Dolce Vita, també aquest 83, hi havia el Barco a Venus dels Mecano, o hi havia els Rigueira, amb aquell Vamos a la Playa, també més Italo Disco, sens dubte. O uns altres italians, hi havia el Mamma Maria dels Ricche Poveri. I amb una cosa així com més melòdica, més guapa, més diguem-ne, de qualitat, per què no? Va ser l'any també del Moonlight Shadow de la Mike Oldfield. Però, home, nosaltres que estem en la generació xica, que sempre hem tirat d'una mica d'això, doncs la cançó per nosaltres, la cançó de l'estiu de 1983, Ryan Paris, Dolce Vita. Perquè eren els anys aquests en què, doncs, les cançons que ens arribaven des d'Itàlia, doncs, tenien la seva gràcia i la seva coseta. Hem sentit abans el Macqualidé, hem sentit aquesta Dolce Vita. Anem ara amb una que va ser la cançó del 84. El Gary Lowe, que tenia, sí que era italià, però que també un altre de Roma, però que tenia, doncs, bé, gent que venia de Barcelona, Bé, doncs, sí, el Gary Lowe, el 1984, diguem, salsa amb aquest trufeig de la cançó de l'estiu, amb aquella colegiala.

percussió a tope aquí per acabar la col·legiala, aquest èxit, aquesta cançó de l'estiu de 1984. Allà voy! Bé, aquestes cançons que tenen, sobretot, a més, aquesta sortia des d'Itàlia, però, a més, com que era cantada en castellà, doncs, mira, ens va entrar per l'ull i era una d'aquelles que vam fer, ens vam fer nostres i vam cantar, i tant que vam cantar, i la vam, això, alçar amb el títol de Cançó de l'Estiu de 1984. Aquell 84, però, a més d'en Gary Lowe, teníem també el Lobo Hombre en París de la Unió, teníem l'Escuela de Calor dels Radio Futura, els Cool and the Gang, amb aquell Joan, aquella baladota guapa, guapa, perquè sí. I així, amb música més de discoteca, era l'Àngel Laughlin Thomas amb aquella High Energy. De fet, una de les primeres cançons d'aquest gènere que es va dir High Energy, també. Escolta'm, que estem, ja ho saps, eh? De fet, els 80, t'ho dic sempre, estan molt marcats per aquest Italo Dance, Italo Disco, Spaghetti Dance, aquests mil noms que pugui tenir, perquè la cançó que tenim de l'estiu de 1985 també ens transporta a terres italianes. I aquest també els coneixes, la banda Baltimora. I aquell Tarzan Boy. Hi ha un Seduna que avui estarà contenta, que li agrada moltíssim. Sempre ens demana que l'hauríem de posar cada setmana. Home, cada setmana potser no. Però de tant en tant sí que ens agrada recordar a Baltimora aquest Tarzan Boy. I més avui que estem de repassada de cançons de l'estiu, aquesta va ser la de 1985.

Aquest crit que ens tornava bojos, el crit d'en Tarzan, de la banda italiana Baltimora, amb aquell noi amb les ulleretes, que després vam saber també que no era exactament el que cantava, que era la imatge, que... Bé, de... Aquestes coses que passaven sobretot també amb la música en aquells anys 80. Aquell noi es deia Jimmy McShane. Però representa gran bassi, eh? Qui posava la veu? Doncs aquell mateix any també és l'any del Life is Life dels Opus. O un altre cop en Georgie Dan amb l'Africano. Mare de Déu, senyor. El We Are the World del USA for Africa. I Mecano hi tornaven a ser amb aquell Hawaii Bombay. Nosaltres hem triat aquesta perquè, home, és molt representativa del que és això, doncs, la generació Chic. Saltem d'any, ens n'anem ja cap a la segona meitat dels 80. Comencem aquest estiu del 86, i a l'estiu del 86 qui hi havia com a banda que portava aquesta cançó de l'estiu eren els alemanys Mother Talking i aquest bo de Louie, Louie, Louie.

Moda Tolkien, els protagonistes de la cançó de l'estiu de 1986, amb aquest brother Louie. Aquest Louie, aquest qui dedicaven aquesta cançó, aquest germà Louie que li diuen, és de fet, és un, el consideren un germà perquè és el productor dels àlbums de Moda Tolkien, juntament amb en Dieter Bohlen, evidentment. Doncs Bohlen i Thomas Anders, que són els components de Moda Tolkien, tenien un productor que es deia Luis, Luis Rodríguez Salazar, i és a qui dediquen aquest Brother Louie. Cançó de l'estiu de 1986, avui que repassem cançons de l'estiu. Doncs aquell 1986 també era l'any de La Puerta d'Alcalá, de Víctor Manuel i Ana Belén. Stephanie amb el Irresistible. Puturru de Fuà, amb aquella No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. O Fancy amb aquell Bolero. I els Tolkien, doncs, amb aquest d'això. Però el passem aquí ara al 87, ens n'anem a França. Ens anem a França i ho fem per viatjar, perquè estem viatjant, mira, hem fet molta Itàlia, hem fet Alemanya, ara ens n'anem a França en Desilès. I aquell Voyage, sens dubte també, una cançó que aquesta no té discussió, aquesta va ser de la d'estiu de 1987.

Jamena Revient. No és habitual, tenir cançons en anglès, però... perdó, en francès és més habitual tenir-les en anglès, per exemple, o fins i tot, per què no, també nosaltres, evidentment, hem posat algunes també en castellà i encara ens en queda una que també serà en castellà. Però mira, doncs, l'any 1987, Sirles va colar amb aquest Voyage, Voyage... I aquesta, jo crec que també em diràs que aquí no hi ha massa discussió de si va ser o no, ser, o no va ser la gran cançó d'aquell estiu de 1987. És també avui un exercici important també perquè tu recordis què feies cada estiu, amb cada cançó, la cançó que va posar, doncs això, banda sonora aquells estius. Aquesta va ser l'estiu de 1987. Hem anat repassant els dels 80, ens guardem, mira, per final de l'any que ve, ens guardem fer la dels 90. Et recordo que tindrem durant tot el mes d'agost, des de les vacances de la ràdio, cada dia del món, de dilluns a diumenge, la repetició d'un dels programes del Generació Xic de tota la temporada, així que no t'oblides de nosaltres. Nosaltres tornarem amb programes nous al setembre, però no us deixem descansar massa perquè volem això, tenir música de la nostra, música de la que ens agrada també durant l'estiu. Parlant d'estiu, el que et deia, la del 87 va ser aquest Voyage, Voyage d'en Desirelès, un any en la que també hi havia cançons com el Bala Bala de Napoli, d'en Francesco Napoli. Una cançó que avui, com a títol, diríem que no és normatiu, allò de Ellos las prefieren gordas, de l'Orquestra Mondragón, també era de 1987. O la Madonna, que es colava amb aquell Who's That Girl?

Finalment ens n'anem, doncs, nosaltres hem triat, i crec que tothom triaria, de les de grans de 1987, evidentment, aquest de Voyage, Voyage. Va, anem cap a... i ja estem cap al final del programa. Saps que volem sempre acabar-lo amb canya de la bona? I anem a buscar canya, canya, amb Lady Grant, amb aquests tocs així com caribenys, aquest Gimme Hope Joanna, la cançó de l'estiu, aquesta de 1988, Eddie Grant.

Doncs vinga, Joana, dona'm esperances, no? Era aquell estiu en què tots que coneixíem alguna Joana li demanàvem si podíem, no sé, tenir algun xens, alguna, no sé, no? Alguna cosa a fer, alguna cosa a pelar. Joana, si us plau, dona'm esperances. Eddie Grant amb aquests ritmes caribenys que fan estiu, fan estiu.

Escolta, estem a, això et dic, la cançó de l'estiu de 1988, que vol dir doncs, que estem arribant al final de la, del repàs que estem fent, la repassada que estem fent a les cançons de l'estiu de la primera dècada d'aquestes que ens agraden a nosaltres i que compartim amb vosaltres sempre des d'aquí, des del Generació Xic, és a dir, les cançons de l'estiu que van des de 1980 a 1989. Aquesta és la del 88, per tant, ens queda una última cançó amb el que tancarem, la que tancarem el programa el Generació Xic d'avui, aquest Generació Xic especial abans de tancar temporada. Per cert, t'has que és la cinquena temporada ja? Això vol dir que portem més de 200 programes amb tu. De fet, 220. Aquest és el programa 220, programa especial de final de temporada, programa especial que fem amb les millors cançons de l'època, de la dècada dels 20, dels 80. I buscant, doncs, això, doncs els, les 10 cançons des del 80, 81, 82, 83, aquesta concretament del 88, abans de passar l'última, que molts ja sabeu perquè us he donat una pista de que seria en castellà, i cançons en castellà de 1989, segur que l'encerteu. Va, al 88, que és on estem ara, a part d'aquest Give Me Hope, Joanna, de l'Eddie Grant, hi havia aquell Yeke Yeke de Mori Canté, els Rebeldes amb aquell Mediterrània, els Fat Boys amb el Twist, o l'Eloís del grandíssim Tino Casal. Però si acabem la dècada i ens anem a 1989, la cançó de l'estiu, sens dubte, era... Que sí, que l'has encertat. Des de Madrid. La vam posar no fa poc, aquesta. No fa massa setmanes, no. Perquè és una cançó d'estiu. Sens dubte, va ser la cançó de l'estiu de 1989. De Refrescos, amb aquest Aquí no hay playa.

aquí no hi playa. Mira, aquesta cançó, et dic, és de 1989, va ser la cançó de l'estiu de 1989, però és una cançó que encara ara la posem en alguna festa i tothom la sap, tothom la salta, tothom la canta, tothom la balla. I mira, si n'han passat d'anys i segueix sent una de les cançons que ens aporten això, ens aporten estiu. 40.

0: Noi Playa. Aquell any de la Kinoi Playa era també l'any de Kaoma amb la Lambada. Bons Roxette amb aquell The Look. O aquell grup que també era prou divertit, es deien Objetivo Birmania, i havia, feien aquella mena d'embarbussament de les amigues de mis amigos son mis amigas, o no sé com carai ho deien allò. Bé, i amb això estem acabant aquesta repassada que us he dit, les cançons de l'estiu de la dècada dels 80. Repassem, si vols, hem començat amb la cançó de l'estiu de 1980, que era el Funky Town dels Leipzig INC. El 81, Macual Idea del Pino d'Angió. 82, Bailando, Alaska i Pegamoides. 83, Dolce Vita, Ryan Paris. 84, Gary Lowe i la Colegiala. En 1985 teníem com a cançó de l'estiu Baltimora i Tarzan Boy. El 86, Moda Talking amb el Brother Louie. Voyage, Voyage de Desirelès. El 87, Eddie Grant en Joana. I aquest 8, el 88, i aquí el 89 ens despedim amb aquest de Refrescos, aquí no hay playa. Ens acomiadem i ho fem doncs, fins al setembre, que començarem la sisena temporada del Generació Xic, si ens vols acompanyar. Mentre, saps que et deixem des de la setmana que ve i fins al setembre amb un Generació Xic diari, repassant, recordant un Generació Xic d'això, doncs, del que hem fet durant aquesta cinquena temporada. Voldràs venir, si no, t'acompanyem, i si no, que tinguis un molt bon estiu. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre videojocs a Ràdio Molins de Rei, a la 91.2 de la FM.
1: Diferents generacions de jugadors i creadors són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs.
0: I què tenim avui al menú?
2: Doncs avui és final de temporada, la segona ja, i bueno, com passa el temps, eh? Tindrem convidats, bé, de fet ja els heu sentit. I com que és final de curs, doncs farem un examen global amb tota la classe sobre el món dels videojocs.
3: Però no tot es queda aquí. Estem per les xarxes socials. Busqueu-nos, com a sempre, Joc per Randa Ràdio, el per escrit a una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify i a la web de radiomolinsderrei.cat.
4: I perquè avui tot el programa surti rodó, a la part tècnica controla en David.

0: Benvinguda, Anna.
1: Moltes gràcies.
0: Quan ja tenia moltes ganes de que vinguessis, eh?
1: Sí, sí. Allò que diuen de más vale tarde que nunca, però s'ha donat.
0: I també benvingut Pulga, Pulga Tejana.
2: Moltes gràcies. Ei,
3: Anna, Pulga, a tope.
2: Gràcies, gràcies.
0: També tenim avui ben trobat Arnau.
4: Molt bona tarda.
0: Ben trobat Dani.
5: Hola.
0: Ben trobat Javi.
2: Ben trobat Carles.
0: I ben trobat Rafel.
6: Hola.
0: Com esteu?
4: Molt bé.
6: Sí, bastant bé, bastant bé. Aquests dies bé? De curs, sí, bastant bé.
0: Sí?
6: Em trobo més vell, però bueno, això és un altre tema.
0: Encara no.
1: Encara no.
6: Encara no, però...
2: Encara
6: no. Com a nou, saps allò quan estàs en el com a nou, nou, nou, nou, nou,
0: sí, però les arrugues on surten fins que no passa...
6: Ves a prendre pal.
0: No vull dir... El següent dígit és quan comencen a sortir, saps?
6: Ves a prendre pal.
4: Però matemàticament dona 1.
6: Sí, clar.
0: Ah?
6: 0,9999. Sí, esclar, per això estic... Com es diu? Tendeixo?
1: Exacte.
6: Tendeixo a 1. No, sí. Doncs això. Bueno, escolta, tenim aquí a MT7, a les xarxes socials, l'Anna, videojugadora, membre de l'assemblea del videojoc i que, bueno, locutora de ràdio tota la vida, m'han dit to play i altres.
1: Bueno, gràcies a vosaltres, sóc, perquè jo no pretenia ser locutora ni res, però un dia
6: em
1: veu
6: dir... Com que gràcies a vosaltres? Què és això?
1: Home, clar, un dia em veu convidar aquí a Ràdio Molins. Sí, al Ready, i em va dir, bueno, doncs aquí et quedes. I va ser, bueno,
4: et van segrestar.
6: Bueno, això era una maledicció que havia en el Ready, que era que si venies entrevistat, tenies moltes possibilitats de que...
1: Pues era certa.
6: Que si s'ha enganxat aquí de mala manera. Si això és veritat.
0: De fet, així va, o sigui, jo vaig venir a veure l'últim programa i a veure el Xavi, perquè jo vivia a Anglaterra i parlàvem molt, i vaig venir a l'últim programa, que em vaig entrar que s'acabava, i estic, aquí està.
1: Veus? És que...
6: Potser és la taula. Potser
1: és com
6: la taula.
1: Una secta, jo crec que
6: sí.
1: Això.
6: Sí, la taula té algú especial.
1: Sí, sí.
6: Puga Tejana.
2: Hola.
6: Moltes gràcies per haver vingut.
2: A vosaltres.
6: Després d'haver-nos fet moltes comentaris a xarxes i estava molt pendent de nosaltres. Membre de Creadors TV. Bueno, videojugador empadernit, podríem dir també, no? Molt videojugador. I també feies bastants directes. Ara potser no tant, deies abans, fora de micro.
2: Sí, sí.
6: Que havies baixat una mica el ritme.
2: He deixat de fer-ne al meu canal de Twitch. L'he tancat provisionalment. Ahir vaig fer justament 12 hores, però no és normal.
6: Clar, sí. Alça
4: aquí.
2: Sí,
4: clar,
2: sí.
0: Jo... Diu això i jo ahir vaig veure l'anunci de 12 hores de Fortnite, no?
6: Jo el vaig veure una estona. Et veig que té cara més de descansat. No sé quina hora et vaig pillar, però estaves ja com...
2: Era de 10 a 10.
6: Uf.
2: O sigui, no sé a quina hora vas entrar, però...
6: Ah, última. Gairebé. Sí.
2: No, però no. Ho fem cada any. És una penyora que vam fer per la marató de 3CAT, que si arribem a uns 6 calés, fèiem aquesta marató. Ens toca fer 12 hores també de Warzone, que ja veiem cap a l'octubre o així, perquè... feia molta calor i els companys no tenen aire condicionat. Són pobres, jo, en canvi.
6: Oh, oh.
0: Potser són joves. Potser són
2: no, no, són de la meva quinta. Bueno, hi ha algun de jovenet, però... No, no.
6: Sí, aquí allò dels joves i els grans ho tenim molt...
4: La propera marató haurà de ser per comprar aires acondicionats.
2: Sí,
6: sí, no, és clar, bueno. I a veure, també estàs en el teu canal de YouTube, que a mi em fa molta gràcia dir el nom, perquè es diu Ara que tinc una PS4 Pro.
2: Sí.
6: D'on ve aquest nom? Com és que no, el canal de YouTube no es diu Pulga Tejana?
2: Bueno, ja en tinc un de Pulga Tejana, però són coses que vaig treure, perquè el nom de Pulga Tejana ve de molt lluny, ja fa més de 20 anys que l'arrossego.
6: Això no ho dic, això no es diu. Quant de temps fa?
2: Sí, no? Sí. No, i
6: tu
2: és,
6: digues
2: i
6: que
2: és...
6: l'any 2006 vas començar, que queda com més...
2: Bueno,
6: més bé.
2: Fer càlculs em surt diferent. I vaig tenir això, vaig aconseguir van comprar la PS4 Pro i vaig decidir doncs, fer gameplays penjant-los a YouTube i el nom doncs, ho vaig fer així. Ara que tinc una PS4 Pro, bom, i aquí sí s'ha quedat.
6: Molt bé.
2: Ara que tinc la 5, però segueixo i una Xbox, però bueno, és igual.
6: I una Switch?
2: No.
6: No?
2: No.
6: I Switch 2? Tampoc?
2: No.
6: Ni una altra.
2: Jo em vaig quedar a la Wii.
6: Ostres, la Wii U és com...
2: No, no, Wii, sense U.
6: Ja.
2: I la DS, bueno, DS i NDS3 també, però ja està.
6: Bueno, si comencem a parlar de consoles que tenim cadú...
2: Sóc poc de Nintendo, jo.
4: No acabaríem.
6: No acabaríem.
1: No
6: acabaríem. Teníem moltes per aquí. Què farem avui, Carles?
0: Pues abans volia preguntar-vos què tal aquests dies. Heu jugat alguna coseta?
6: Uf!
0: Dic en aquests últims, no sé, 200 dies, des de setembre, potser.
4: O sigui,
0: per
4: cert, aquest any.
0: Abans que comencem a parlar del que hem jugat, jo venim cap a la ràdio.
6: No!
4: Ai.
2: Notícia.
6: No.
4: Ai.
0: Bueno, més que notícia és que m'ha saltat un joc. No va venir, m'ha saltat un joc que es diu d'aquests com el de Jesucrist, que em va saltar un dia i us el vaig portar
6: sí,
0: i vam parlar-ne,
6: sí,
0: no? De
6: sí, sí.
0: I am Jesus Christ. Aquest és dentista de taurons. O sigui, un joc nou que promet molt. Exacte.
4: Això em recorda aquell joc per nens que tens que treure-li el dent
0: sí,
4: i que et mossegui.
1: El del cocodril.
6: Cocodrilos a camueles.
1: Sí,
4: exacte.
1: Sí.
0: Bueno, ja us informaré per aquest, aquest joc.
6: És que a mi allò del dentista m'ha fet com... M'he tirat enrere, saps? Com allò...
0: M'he tirat en realitat virtual, també.
6: Ai, potser m'ho poses.
4: M'interessa.
6: No, a mi no.
0: Doncs què? Com han estat aquests últims 200 dies de jocs?
6: Jo crec que ple. Ple de jocs, sobretot per més part de membres vostres. Jo fluixet, ja veureu. Que no he jugat a gaire cosa. Sí,
0: quan jugues a un joc, bueno, vens aquí corrents a dir-nos...
6: He jugat un joc! No, hauria de dir, he fet un joc, també, però... Però això és un altre tema. Dani, estàs molt callat.
4: Ah, jo no.
6: No, si estàs molt callat, sí.
4: Estic una mica nerviós.
6: És una afirmació. Estàs nerviós perquè estàs al costat del...
4: El meu enemic jurat.
6: Opa!
2: Ja me l'ha clavada.
0: Vigila, que aquí fa bona cara, no? I fa cara de bon nen i tal, i de cop i volta, sense venir a cuento, et fot unes ganivetades per darrere.
2: Jo porto el cartell aquí sota, que...
6: Té la marinera. Bueno, doncs anem al lío o què?
0: Anem al lío, home. Tenim molta teca.

0: Expedition 33.
1: Ja l'has dit, ja està.
2: Clar,
0: així ja està, ja puc ja està. No nombrar-lo fins que acabi...
1: Ja està, ja pots deixar estar. És que tenim un lore de que a cada programa té que dir 33 en algun moment.
2: Okay.
1: Menys la setmana passada.
0: Però ho vaig posar a la descripció del capítol.
1: Correcte.
0: Per si cas. Dic, no podia passar.
1: Correcte. Doncs mira, avui volíem parlar primer una miqueta de què heu jugat. La primera part de l'examen és què heu jugat, què us heu comprat de jocs i tal... I per entrar una mica amb caloret, doncs escoltarem el Gerard, que no ha pogut venir avui, però que ens ha deixat una petita llista, petita, de tot el que ha jugat i comprat.
3: Vist que estem dient coses que hem jugat i coses que hem acabat comprant, pues crec que podria jo treure també la meva llista.
1: Que no és curta,
3: per Skate, també Peak, el joc de pujar una muntanya, Deadlock, el MOBA de Valve, Guilty as Soc, que és un altre joc de jugar amb amics, en el que bàsicament ets un jurat o jugues un rol i has de decidir si la persona que és culpable o no. Gamble with Friends, que és un altre joc d'aquest estil. The Pedestrian, vaig comprar-me el joc després de jugar a la demo, però no he jugat gaire més després de la demo. Ready or Not, me'l vaig comprar i he estat jugant. L'Isaac no me l'he comprat, però no he jugat res.
1: Per què fa això?
3: El Mouse PI ja el tenia...
0: Ui, ja passa.
3: Li tenia moltes ganes, però encara no he pogut jugar.
1: Un altre, que tampoc.
3: M'he comprat el remake del Metal Gear Solid 3, i ara l'estava jugant. És, de fet, els últims jocs que estic jugant actualment. I Dispatch, que tampoc me l'he començat. També em vaig comprar el Children of the Sun, que tampoc l'he començat. I coses que sí que no he comprat, però he jugat, estaria Starbirds, que és un joc que... Un amic meu es va comprar i l'he pogut jugar des de l'Altiga Steam.
1: Helldivers
3: 2, que està sent per mi un dels millors shooters que ha sortit aquests últims anys. Un altre joc que no he comprat però he jugat per gràcies a la biblioteca Steam és Barotrauma, que és un joc que he estat jugant amb amics a la uni. Bàsicament estàs en un submarí i cadascú té un rol i s'han de fer tasques.
1: Molt Among Us, no?
3: El Baldur's Gate 3, que vaig intentar fer una segona partida, l'has deixat mitges i va a l'estiu vaig dir, bueno, vaig a començar una tercera partida. Vaig fer una quarta, crec que és la quarta.
4: Li agrada començar partides.
1: Sí.
3: Vaig tornar al Monster Hunter Wilds. Vaig fer-me un altre intent de jugar-me a Red Dead Redemption 2.
5: El millor joc.
3: He seguit jugant a GTA Online. Star Citizen el vaig tocar, però no gaire. A l'Stick of Truth vaig tornar-me'l a jugar. Vaig començar-me a Far Cry 3 i el vaig deixar tal qual el vaig començar, perquè el meu ordinador no el tirava bé i crec que m'havia instal·lat alguna cosa i vaig decidir no fer-ho. El que sí que sense mods he jugat va ser Fallout New Vegas, arrel de que va sortir la sèrie i és un joc que m'ha entretingut molt. Vaig intentar jugar al Rainbow un altre cop, no vaig seguir jugant al Rainbow.
0: Al Rainbow Island?
3: Al Counter Strike 2 també vaig intentar jugar, però cada vegada que obro el Counter me'n recordo perquè ja no jugo el Counter. Un amic meu em va dir de jugar al Ghost Recon Wildlands un altre cop, vam fer una partida i no vam tornar a jugar, del qual el vaig instal·lar.
0: No ho entenc, són tots iguals, els atiros.
3: Va sortir la col·laboració a Fortnite amb South Park i vaig dir, vinga, va, per què no?
4: Vam jugar molt.
3: Anem a jugar una miqueta al Fortnite.
4: I després va entendre el per què
3: i
4: no.
3: I vaig intentar tornar a començar amb el The Witcher 3, però no sé per què, no m'acaba d'agafar. No soc capaç de
5: jugar. No tinc idea.
1: No té bon gust.
0: I sobretot, és una llista una miqueta com trista,
1: són d'intencions,
0: no?
1: és una llista d'intencions.
0: És com trista perquè he intentat jugar això i no he pogut.
4: És una llista d'estudiar.
1: Però, sí.
4: Però no, si això anava a dir, no ha explicat el motiu, tampoc.
0: Bueno, no vaig poder...
4: Vull dir, potser tenia molts exàmens i tenia
5: això
4: que estudiar
5: diu,
4: molt.
5: Sí.
0: Però jo no sóc capaç de començar un joc, deixar-lo perquè tinc molta feina, i començar un altre.
1: Perquè tu ets completista.
0: Jo sóc d'un joc, passo al següent.
4: Jo no és que no pugui, és que si passa una setmana ja no sé com va res.
2: Veritat,
4: o sigui, amb aquests mapes tan gegants que hi ha, arribes allà i dius, però on anava? Ostres, ni idea.
2: Sí.
1: M'han passat amb un Jedi d'aquests, no me'n recordo quin Jedi, el del noi aquest pel roig.
0: Cal Kestis.
1: El Cal Kestis és el noi, Fallen Order.
4: Haurem de tornar a dibuixar mapes.
5: No, Fallen Order és el d'abans.
1: El primer és
5: el segon.
1: Pues el Fallen Order. Jo, dues setmanes després, dic, els botons, dic, tinc que fer moltes coses. El dash, el no sé què, el salt, dic, ja no me'n recordava de res. I no hi ha un dibuixet, abans hi havia uns dibuixets, que et deia perquè sabia cada botó. No em trobo. No sé on està això.
2: No sé.
1: Deies, Anna, que també et passa això.
2: Sí, o sigui, si tens una mica d'història als jocs, com no segueixi... És igual que un llibre, que si el deixes això una setmana és en plan... No me'n recordo ni com es deien els personatges.
1: Però amb el llibre pots tirar una miqueta enrere...
2: I això és veritat.
1: I veure per on anaves.
2: Pots refrescar una mica la memòria.
5: Home, el joc pots carregar una partida anterior.
1: Si no la sí, sobrescrit.
0: Has de carregar una partida cada ja. cop. Hi ha jocs RPGs que estan sí. molt bé, que et fan com un recap, no?
2: Això que, és el que t'anava
0: dir. Quan carregues et diu el que ha passat abans una miqueta.
2: Això, això m'agradava del Final 16, que tenia com una mena de log i s'anava afegint allà tota la història perquè era supercomplicat i deies, bueno, amb això m'ho torno a rellegir i ho entenc.
1: I no et passava de que potser tenies aquells 45 minuts per fer la partida i te'ls passava a llegir sí. i quan anaves a jugar ja també. No tenies el temps?
2: Sí, per això...
1: En som grans, eh? Això del temps és fent grans. Tot i que, bueno, segurament vosaltres teniu llistes més llargues. Així, com es diria en castellà, a ojo de buen cubero, quants jocs porteu a la llista? Més o menys, Anna, per exemple.
2: 35.
1: Sí. Arnau, que està comptant, veig que està comptant amb el llapis.
4: Jo, 8.
1: 8?
4: Sí.
1: De tot l'any?
4: Diguem, home, que siguin dignes de comentar.
1: 8. Bueno, Javi?
5: Que siguin nous, de pal que no he jugat mai, 6.
1: Bueno. Pulga?
5: Parlem de gener, fins ara?
1: De gener, bueno,
5: o de curs, temporada.
1: De curs, temporada.
5: No tinc la xifra, però uns 40 o així.
1: 40?
5: No, jo sí que sóc de jugar... i potser tenir dos o tres jocs a la vegada començat.
1: Tot i que 40 fa una mitjana d'un setmanal, més o menys.
5: Bueno, estic amb l'Skyrim i aquest...
1: aquest xupa.
0: Bueno, clar, jo quan dic xupa que jugo hores. A un joc, també tinc un joc de calaix, d'aquests de treus clar. I d'aquests que sempre estan...
5: Clar, jo tinc el Balatro el sempre, que l'estic
0: desllegastant.
1: Slade Spire. Slade Spire, sí, sí. I
6: jo,
1: tu, Dani?
6: Jo des de setembre uns 20, més o menys. Des de gener serien... No, des de setembre 30 i des de gener 20.
1: 30-20, bueno... Fan por preguntar-t'ho tu, Carles.
0: No us ho diré. Bueno, jo penso... Bueno,
4: tots,
0: 58.
4: Tots.
0: De jocs completats, 58. No he posat els que he provat una miqueta, eh?
1: Jo, jugats, crec que 2.
4: Molt bé.
1: Oh. Crec que 2.
4: I a més, deuen ser molt bons.
0: Em penso que me'n recordo.
1: Sí, no, clar, perquè si només eren 2, jo que dius que vinc aquí corrents quan he jugat un, pues, també és com... Jo no provo el curs. Jo l'he suspès. Amb un 2 ja em diràs. Javi, fes un resumillo, a veure què tens tu por ahí.
5: A veure, jo vaig jugar Fire Emblem amb The Blazing Blade, que ho vaig comentar en un programa, de fet, amb, com es diu aquest personatge, la noia aquesta, amb la colleta...
1: I s'ha mort?
5: No.
1: Ah, que sempre es moren.
5: Després he jugat amb Baldur's Gate 3, que tinc com 3 partides també, m'ha passat el mateix, però amb persones diferents. Slade Spire 2, que ho vaig comprar, i aquest dia 1 ho vaig jugar... Repo amb...
1: Quantes hores vas fer el dia 1? Reconeixeu? Ho vas dir aquí en directe?
5: Sí, vaig fer dia... Va sortir dijous, em sembla, o divendres, i vaig fer com... en un cap de setmana 24 hores. Ja ho veus. Bastant. Repo també, vaig jugar amb amics, Expedition 33, no pot faltar que m'ho va regalar Carles, i Rapid and Steel, aquest potser no el coneixeu.
1: No.
5: És com un roguelike... molt maco, que té uns dibuixos molt macos de conejites i diferents animals, i llavors has de lluitar contra enemics i has d'esquivar atacs, i és una mica un bullet hell, però combat d'acció. És molt
1: bullet
5: estrany.
1: Hell amb combat d'acció?
5: Sí, és molt estrany, però és molt addictiu. Està guai.
1: Hòstia, això que s'ha sonant de fons em semblava l'història interminable. Sí. M'ha semblat com un... Aquest tiqui-tiqui-tiqui-tiqui m'ha fet com la Never Ending Story. Cert. Bueno, una Never Ending Story, el Dan, que tampoc ha pogut venir avui, la Laia tampoc, és aquí una abraçada molt, molt forta, ens ha deixat també un àudio, i que la Never Ending Story tampoc li queda malament en l'àudio que ens ha deixat. Però el comentarem.
7: No sé com ho tindrà el Carles, però jo que...
0: Quina fama, quina
7: em nutrejo de Game Pass, tenia més de 40.
1: Eh?
7: Llavors he fet una llista una miqueta més curteta per no avorrir-vos.
1: Gràcies.
7: O sigui, de jocs que potser no us interessa saber què he jugat, i l'he reduït una miqueta als que més hores de gaudiment m'han donat, no? I la llista és la següent. Amb 41 hores de pura droga, el Hades 2,
1: ui,
7: que ja sabeu que sí. Durant moltes setmanes vaig estar molt enganxat, que és una... un tipus de joc que m'agrada moltíssim, i aquesta segona part va saber estirar-la encara més. Amb 44 hores de joc al The Outer Worlds 2, que pels que els hi agradin els sí. RPGs, i especialment els RPGs
8: Obsidian,
7: Obsidian doncs és una absoluta meravella. No ha venut tot el que s'esperava, no ha tingut tot l'èxit que s'esperava, però personalment vaig gaudir molt cadascuna d'aquestes hores. Amb 46 hores de joc, l'Star Wars Outlaws, que és aquest Star Wars d'Ubisoft que també va punxar una miqueta,
8: bueno.
7: He de dir que em va avorrir bastant.
1: Collons!
7: Que de totes aquestes 46, molt probablement la meitat són de pur avorriment.
5: Que tot tinc començat.
7: Qui li agradi molt Star Wars...
4: Començat i ja està. Deu ser molt genèric, potser.
0: No està, està mal. Està bé. No està mal, però els primers 10 hores...
7: Segurament s'ho passin molt bé. Jo estic una miqueta cremat d'aquest tipus de jocs, llavors, bueno, no va ser tan divertit. En continuació tenim l'Oblivion Remaster amb 67 hores. Aquest és un joc que em va agradar molt tornar a jugar. El vaig jugar quan era jove, a l'original, i recordo passar, bueno, centenars d'hores de,
8: o sigui, RPG pur,
7: de gaudir. I aquest remaster em va fer molta il·lusió poder-ho fer de nou, amb un motor gràfic renovat, però amb tota la seva essència de l'original. Us ho recomano molt també a qui no hagueu jugat a l'original, donaré una oportunitat. Després tenim amb 74 hores l'Assassin's Creed Valhalla, que he de dir que ni m'he passat perquè és massa gran. De veritat que estic cremat amb els d'Ubisoft, no puc més, socors, que algú em tregui d'allà.
5: Normal.
7: I ja anem al top amb 80 hores al Silksong, que com molt bé sabeu, no m'esperava jo que m'agradés tant.
8: És maco.
7: Van ser de pur però sofriment, 80... he de dir que clar. Aquestes 80 hores, 70 són de passar-ho molt malament.
1: És el que estava dient, no és tan llarg.
4: Bueno, però forma part però, de la mecànica.
7: Final, té una cosa que no sé explicar, que al final t'enganxa. Ja estem al top, amb 82 hores al Cyberpunk 2077, que jo crec
5: dos
7: que
5: cops
7: no
5: he jugat
7: necessita
5: jo.
7: Presentació.
4: El tinc pendent, aquest.
7: Ja sabeu que és un joc excel·lent, no és... d'aquest any ni molt menys, però l'han ficat a Game Pass recentment, i qui no hagi tingut l'oportunitat de jugar-ho, que no s'ho perdi perquè és un déu absolut. I el joc al que més hores li he dedicat i és l'últim que ha sortit de fet, potser no, bueno, vosaltres no estareu sorpresos, és el Forza Horizon 6.
8: Bueno,
7: sabeu, és una saga que a mi personalment em toca molt la patata,
8: run, run.
7: I aquest any a més, pues el mapa del joc sigui el Japó, encara em toca el triple a la patata. I em queden moltes hores de gaudir d'aquest joc encara, perquè cada setmana li fiquen novetats. Respecte als jocs que m'he comprat, doncs m'he comprat el Sonic Racing Crosswalls, que per qui li agradin els jocs de cars i sigui ceguero, és una meravella. M'he comprat el Premium del Forza Horizon 6 per tenir tot el que està sortint a continuació. I m'he comprat el Eartheon, que és un joc molt petitet d'un creador legendari que es diu Yuzo Koshiro,
8: home,
7: conegut comúntment, o pels que som una miqueta grans, com el responsable de la impressionant banda sonora del Street of Rage 1, 2 i 3, que ha fet un joc a ple 2026 de naus, és un Matamarcianos 16 bits, que de fet també ha tret a Mega Drive.
8: Ojo!
4: Ole, ole!
7: És totalment compatible.
1: A Mega Drive,
7: us recomano molt també que li feu un ullat.
1: Mare de Déu.
0: Bueno.
1: Mare de Déu. Superable, no? Ho dius com... Bueno, com...
0: No, mira, m'ha tret feina, perquè si hi ha alguns que editaria no els diré jo.
1: Bueno, parlem dels nostres convidats que estaven mirant els mòbils amb les seves llistes, els seus espais. Què, Pulga de Hanaken, què ens pots dir del que has jugat tu? Què destacaries d'aquest curs?
5: No, jo només, si voleu, per lo més dels que he acabat, no completo, perquè m'he donat compte, com que ja soc gran també, no arribaré a platins si m'hi dedico. Si no, no
1: ets completista, per això, de mena?
5: No, tampoc. Vaig voler-ho fer els diumenges de platins, però ho vaig deixar quan vaig fer-ne dos, perquè vaig dir, és que repetir el joc a mi se'm fa molt llarg, quan he de fer això, però bueno. De l'any passat vaig jugar al The Thaumaturge, que és un joc de rol. L'ambientació és molt bona, passa que el joc es fa una mica lentet en el moment, perquè els combats són per torns i potser no estan acabats ben perfilats, però l'escenificació i la història és molt interessant. Estava molt bé. El Layers of Fear, la versió antiga, aquest, perquè el tenia pendent. El Somerville, que és un semblant a la temàica d'aquests del Limbo, aquests així.
1: Foscos i amb
5: ombres.
1: No
5: és tan fosc una miqueta, però és amb una invasió alienígena i has d'anar a buscar la teva família, portes el personatge. Està molt bé. És bastant passillero, no?, allò que se'n diu, que el camí el tens molt marcat, però bueno, està força bé. Després tenim el Exit 8.
0: Bueno, és l'original, almenys, no és l'Exit 9, el 8.5.
1: Sí, vam comentar l'altre dia que hi ha conversions...
8: També he jugat al Floor 9, que és l'altre que va sortir, que aquest me'l van donar i per això el vaig
1: jugar. Has pogut veure la pel·lícula basada?
8: Encara no, la tinc pendent per veure-la. Però,
1: a mi em va sorprendre molt, eh?
8: Bueno, és que com ja saps de què va, que ja he fet el joc.
1: Però li han ficat un lore que no t'esperes.
8: Sí, bueno, jo vaig veure alguna imatge al contrari i m'ho vaig imaginar. Mm. Va, jo faig el Vivo Peixoc, que és un programa que fem al canal de Creu, que tu has vingut,
1: per fer
8: la de Tetris, que per cert, vas dir que Tetris no la volies veure i després t'ha agradat.
1: Sí, l'he vist.
8: Ara estic passant el mateix amb The Office.
1: No ho crec, eh? és un humor que em costa molt.
8: No, i això m'ha tocat jugar a videojocs que no jugaria si no fos perquè ja estan dit al programa. He jugat al Wally, aquest no l'he acabat per això. Vaig jugar a

0: moltíssim, el 2 el vaig platinar, i aquest se m'està fent bola.
1: És... Ja té uns anyets, eh?
0: Sí,
1: el Legion és el que està ambientat a Londres.
0: Exacte.
1: I l'ambientació és brutal, com sempre, però després et tenen jugant a bàsquet pel carrer.
2: Sí,
1: com,
2: per què?
1: Ubisoft creant contingut que no es palla, no?
0: Per inflar... No, i a més no tens un protagonista, sinó que tens diferents, i aleshores no et fas amb ell. Agafes un personatge, que és un agent, una xarxa d'agents, i cadascun té les seves habilitats. I aleshores n'agafes un, i després dius, però aquest m'ha millor un altre. I no et fas amb ell, perquè quan vols canvies de camisa i ets una altra persona.
2: No tens feeling amb
0: no gaire, no gaire. Està bé el joc, està bé d'això, però bueno. I he tornat al No Man's Sky, que aquest és un que sempre torno. Jo ja quan va sortir trencadíssim...
2: El joc refugi.
0: Jo quan vaig sortir trencadíssim ja m'agradava. Mira que era dolent, això, fent excavant.
1: A mi va passar amb el Cyberpunk.
0: Bé, amb el Cyberpunk, jo l'he jugat dos cops, i un cop en sent directe, el segon cop l'he jugat fora directe, i m'ha agradat molt més, molt més. La veritat és que és un jugàs, així. Però, bueno, també és veritat. Jo vaig comprar dia 1, no he comprat cap joc més que aquest, i estava tan trencat, però... A mi em funcionava bé, però la màquina meva anava tan patada que fins que no va sortir per la Play 5 en el Play Store, aquest, el Play Plus, no el vaig jugar. I boníssim. I no sé què anava a dir ara del No Man's Sky, que han sortit les naus que són corbeta, que pots equipar, les pots fer més grans. No les fragates, que jo en tenia una, però una corbeta que tu la muntes, vas per l'espai i a dins vas fent coses mentre la nau està viatjant. Tens el pilot automàtic, i no sé, van traient coses noves que...
2: És la teva, com una vida, no? Gairebé, és una segona vida.
0: Sí, sí, sí. Aquí tinc 300 hores jugades, em sembla.
2: 300 hores.
3: Aquest el tinc pendent de provar en realitat virtual.
0: És molt bo.
2: T'has de fer una llista de
3: permetre. Té molt bona pinta.
0: És
3: que és un joc que sembla fet expressament.
0: Sí, sí, sí, està molt bé. En realitat virtual hi havia un company que es cansava al caminar i feia allò de desplaçar-se, de transportar-se, perquè deia que estava molt...
3: És que amb això fas de port.
0: Sí, sí.
2: De port.
0: Sí, sí.
2: De portal. Clar, t'anaves.
0: I els jocs que jugo sempre són el Balatro, el Monsters Coming, que són el que vaig parlar l'altre dia, que el Dan va dir que són droga pura. Són jocs perquè, per passar l'estona, fer el Game Pass, les rewards que em toquen fer, 15 minuts de joc i...
2: Que em toquen fer, és com una feina. Si dius això com... Que em toquen fer és com... Forma part de la feina.
1: Et donen punts que et permet... Vas canviar per mesos, mesos a Game Pass.
2: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, és la partida que faig cada dia. És el poc temps que tinc. He deixat de fer directes per això. Vull dir, no tinc temps i aquests 15 minuts al mínim els permeto. Bueno, i ja està.
2: A tope. Anna, què? Que t'he vist també repassant el mòbil, que déu-n'hi-do.
4: Sí, és que, clar, no anava a dir tota la llista que tinc perquè dic que us avorriré amb totes que tinc. Clar, jo és que tinc una llista personal que és diari de coses acabades per cada any.
2: Ah, molt bé.
4: Llavors, per cada mes m'apunto els llibres que he llegit, els videojocs que he fet, les pel·lis que he vist...
1: És que jo també...
4: Bueno,
1: clar, les spreadsheets, les...
2: Excel, ho feu?
1: Jo sí.
4: Clar, jo m'ho faig un bloc de notes, o sigui, són més cutre, però tinc el de 2023-2024 i així cada any...
3: Es fa un JSON.
2: Gairebé.
4: Em faltaria fer una web així amb el JSON, però no, no.
2: Això fas per no repetir-los?
4: Bueno, alguns sí, perquè la meva memòria ja no és la que era quan era jove, òbviament.
2: Ah,
4: però, jo què sé, per tenir com un record quan ho torno a mirar, dic, ai, mira, doncs aquí vaig jugar aquí, no sé què, bueno, em fa gràcia.
1: O per quan et pregunten a Joc Parlanda, què has jugat des de 2000?
4: Exacte.
1: Jo faig el mateix.
4: L'útil que m'ha sigut que em fessis aquesta pregunta, tenir això, mira, perfecte, en 5 minuts ho tinc fet. Sí, sí, només has de copiar, enganxar i ja està.
2: Doncs quin destaques?
4: Doncs mira.
2: O quins destaques més?
4: El primer que tinc apuntat és un joc que ja me l'havia passat, però m'he tornat a passar, i suposo que me'l tornaré a passar perquè és molt bo i molt curt, que és el Sayonara Wild Hearts.
2: Però nena, que amb aquest joc portes no sé quants anys.
4: Clar, però què passa?
2: És el joc refugi, també?
4: Una mica. El que passa és que jo estic al club de joc, que no sé si sabeu, que és com una mena de club literari, en el que es comenten videojocs en comptes de llibres. O sigui, cada mes es proposa, doncs aquest mes juguem a tal joc. I després fem una taula rodona i comentem, fem una crítica cultural sobre aquella obra, no? I aquest any em va tocar fer el Sayonara.
2: Buah, nena, però vas disfrutar com una... Bueno, no sé com, quin comparatiu fer, molt disfrutar.
4: Total, total. Sí, sí, i clar, me'l vaig tornar a jugar per tenir-lo més fresc. Què passa? Que aquesta vegada me'l vaig passar en català. Perquè els de Projecte Ser Trencada l'han traduït al català, inclús han agafat la veu de la Victòria Pagès, no sé si la recordeu, que fa el doblatge de la

0: La Tifa en el joc, que és la veu en off del joc.
1: Quin luxe.
0: És superguapo, fa superbé. I va ser l'excusa en plan, bueno, me'l torno a passar en català, no?
2: Que guai.
0: I m'agrada molt, la veritat. Després, altres jocs així que vaig provar pel club, com obligada, però... Clar,
2: també tens una feina, no?
0: Clar, o sigui, és com una feina, però de bon grat. És com de dir, mira, no se m'havia acudit jugar aquest joc, però com que està pel club, doncs el faig. Que seria el Wonder Stop, el Despelote...
2: Despelote?
3: Sí, Despelote, sí. És molt bo.
0: És de futbol.
2: Ai, la leche.
0: Sí, sí. A mi no m'atreia molt el tema, però bueno, em va semblar interessant, la veritat. Què més tinc? Un altre que es diu... A veure, 1000 times resist, però sí. Jo li dic 1000 por resist, perquè és una mescla d'idiomes, que, bueno, aquesta em va agradar moltíssim. L'Arctic X, el Pentiment, que és Obsidian, no sé si l'he provat.
2: No l'he pogut acabar, no sé, se m'ha fet llarg.
0: Bueno, clar, per quin acte vas?
2: M'agrada molt poc, eh? Ho vaig estar jugant i com que em anava canviant el text, a vegades em costava llegir-lo i em tornava una nit
0: a
2: història.
0: Ja, a mi m'agradava molt perquè canvia la tipografia,
2: sí,
0: segons
2: bé,
0: la classe, diguéssim, entre cometes, de la persona que t'està parlant. Llavors, com que pots saber el seu rang social segons com apareixen les lletres amb les que et parla.
3: Quin punt artístic.
0: És molt interessant.
3: És una d'aquelles joies d'Obsidian, que és una joia que no molta gent ha jugat, està a Game Pass, i a més no costa, i si no vols a Game Pass, costa, em penso, 20 euros. Una
0: sí,
3: cosa
0: sí,
3: així,
0: està tirat. Reduït. Està tirat. I té un munt de coses que no sabia que he anat investigant, i amb la part artística és una passada. I no sé, més antics així, que no havia... acabat mai, que és el Bastion i el Transistor, per exemple, brutals, que són els de creadors de l'Hades. Sí. Què més? Bueno, els típics del Tomodachi Life, el Pokémon Pocopia, que són així més llargs, més infinits d'anar fent...
2: El Pocopia ho ha patat molt aquest any.
0: Sí,
2: o sigui,
0: sí,
2: el Dani
0: sí,
2: crec
0: sí.
2: que també ha jugat al Pocopia.
4: Ah, no, jo no.
2: No ha jugat al Pocopia?
4: No, el que està jugant és el Neo.
2: Ah, el Neo. Sí. Certament.
0: El Pragmata... que també m'agrada molt, que pensava que no seria el meu estil, però m'agrada
2: bastant. Aquí tenim un lore que no ens digui si és veritat o no.
0: Okay.
2: Jo crec que no, eh? Jo soc dels que
3: és
2: no.
3: Que el, perquè el Fernando sap tot perquè ets escoltat.
2: Aquí diem que el Pragmata la nena mora.
4: Sí.
2: Però no diguis res.
3: Però...
0: No dic res, no dic
3: però
0: res.
3: Jo el vaig analitzar. El
2: bueno, però nosaltres diem que la nena mora, ja està.
3: Okay.
4: Sí, clar.
2: Però està. Jo no.
0: Jo no diré bueno. res. Me l'he passat, me l'he acabat.
3: Jo,
0: no
3: parlant una miqueta de Transistor i Bastion, jo soc de l'opinió molt impopular... però jo no volia una des dos.
2: Oh.
3: Jo volia un joc nou de Supergiant Games.
0: Jo també.
3: Perquè estic... Hades, molt bé, superguai, superxulo, següent projecte. No em traieu una des dos, vull que torneu a reinventar la roda com vam fer amb cada joc. Té un sistema diferent, té unes mecàniques diferents. Hi ha un joc que és com una espècie de batalla, bàsquet, o sigui, superxulo. No sé si és no és el Transistor, és l'altre.
2: El
0: Bastion. El de després.
3: El Bastion va ser el primer.
0: Després va el Transistor.
3: I després van treure un que era una miqueta estrany, perquè el combat... Ara no em surt el nom, a mi tampoc. Que em va encantar. És que tot el que fan aquesta gent m'agrada molt. Però l'Hades 2 és... no m'estan sorprenent.
0: No.
3: M'estan donant més jo contingut del que ja m'agrada, no?
0: És com la Switch 2.
2: Oh!
0: Hot take.
2: He vist volar per aquí el punyalet.
0: Bueno, que jo la tinc, la Switch 2, però sí.
2: Bueno, ara la retiren del mercat europeu la 1, per tant només ens podem comprar la 2.
0: Ah,
2: diuen,
0: doncs.
2: No? Per culpa de les bateries i que es pugui canviar. Llavors han dit, bueno, per curar una fumaneta model... fem
3: que,
2: el model
3: cert,
2: de la
3: Play 2. La temporada ja vinent ja parlarem dels canvis, perquè la bateria durarà menys... Aquesta bateria externa?
2: Sí, sí, realment.
4: Sí, ho vam parlar.
3: Ah, ja ho vau parlar?
4: Sí.
2: No em passa res, podem tornar a parlar.
4: No cal.
2: La temporada que ve serà notícia, igualment.
0: I ara estic superenganxada com a últim joc, que encara no me l'he passat, però l'estic jugant, és el Densha Attack.
2: Oh, que ha sortit fa poc.
0: Que ha sortit fa, sí, 4 dies o alguna cosa així. És un estudi català, Undercoders, i preciós...
2: En Jaume Andreu. En David Jaume Andreu està darrere d'això.
0: Boníssim, tant la banda sonora com l'art, com la història, com tot.
3: A mi he de dir que fa un mes que l'estic jugant, però no podia dir que l'estàs jugant, perquè no em passa una clau per fer una anàlisi.
2: No, perquè...
3: Hi havia
2: embargo.
0: Clar.
2: Però superposicionat a dalt de totes les puntuacions i de coses, i de Metacritic, estaven supercontents perquè estaven molt amunt, i bueno, la gent l'està agafant amb molt de carinyo.
0: Doncs sí, que segueixen així perquè m'està agradant molt.
2: El que deies, Carles, és el Pair.
3: El Pair,
0: exacte.
3: Aquest que tenia un combat estrany, era com, tenies com una espècie de piloteta, era, recordo que era unes mecàniques rares, no? Hi ha molta gent li va tirar cap enrere i a mi és que tot el que fan em sembla que ho fan molt bé, no? Que tenen molt gust a l'hora de trobar les mecàniques. I l'Hades 2 a mi m'ha agradat molt, però és com, bueno, preferiria que aquesta gent m'hagués tret una altra cosa.
1: I tu què, Carles? T'han dit, hi ha algun del que hagin dit fins ara que no hagis dit tu?
3: O sigui...
1: Ai, el que no estigui... No ho he dit, ho he dit malament, això. Hi ha a algun veure. Dels que s'han dit que diguis tu, aquest s'hauria d'haver destacat?
3: Diré molt ràpid perquè la majoria us ho he explicat aquí. Molts, bueno, molts d'ells, no?
1: Repasseu però, mira, el catàleg del
3: programa. A PlayStation 5 potser també compartim alguna amb en Pulga Tejana, que sé que juga a la PlayStation 5. He jugat Ghost of Yotei, sobretot cap al setembre, i vaig jugar a Saros.
2: Aquest és... encara no.
3: Doncs Saro és molt recomanable, el vam analitzar aquí. El Forza, com no, el Forza, sí. Horizon, moltes hores. El DLC d'Indiana Jones...
1: A
3: mi és que Indiana Jones em va agradar molt, el joc. M'ho he passat superbé. I amb el DLC, pues, també, va ser molt, molt divertit, tot els gegants. Després aniré cap al passat i després acabaré una miqueta més al present, perquè entre tots els jocs que he jugat de la... anava a dir la Wii, de la Switch, vaig tocar Metroid Prime 4, que l'esperava amb moltes ganes, i el Bonanza, però un joc que em va agradar també molt i que em va portar a la infància va ser Simon the Sorcerer Origins, que és el retorn de Simon the Sorcerer, l'aventura gràfica clàssica. Doncs el van agafar uns italians i van decidir fer un
1: però és una prequela.
2: Sí, és un nen, no? És un nen, no?
1: Que guapo.
3: Sí, sí, sí. És un nen quan arriba el primer cop amb aquest món fantàstic, no?
1: Que guapo.
3: Me
5: l'apunto.
1: Apunta-la també. No, per mi.
3: Està fet amb molt de carinyo. No és tan gran com el Simon de Sorcerers antics, a nivell de no té 50.000 localitzacions diferents,
1: molt de
3: però
1: detall,
3: hem de pensar que hi ha un equip superpetitó i molt, molt humil. Està fet amb molt de carinyo. Després un joc que m'ha estranyat que encara no hagi sortit, perquè a mi em va tornar boig, i us el vaig comentar també, que és Dispatch. Dispatch a mi em va...
1: L'ha dit el Den.
2: L'ha comprat però no l'ha jugat.
5: No ha sigut el Gerard?
1: El Gerard.
3: És un joc... A mi em va encantar, estic esperant la segona part.
1: En candeletes.
3: Sí. Sí, sí. A més, els dibuixos estan fets per gent que està fent Vox Màquina i com es diu aquests... bueno, ja em sortirà el nom. Un estudi d'animació potent.
1: No, molt bé, està molt bé fet.
3: Pragmata, ja l'ha comentat l'Anna. El James Bond. Per mi va ser una pel·lícula de James Bond.
1: El 007, també.
3: Aquest joc de IO Interactive em va agradar molt, també.
1: Fet aquí. Bueno, una part important fet aquí a Barcelona, sí, sí, als estudis d'IO Interactive.
3: Després tenia la llista d'Enxatac.
1: D'Enxatac.
3: Que també.
1: A tope.
3: I Esoteric Ep, que el vam comentar aquí, aquesta aventura gràfica
1: d'estil. Sí, la setmana passada, a més, el
3: sí,
1: vaig comentar.
3: Sí, sí, sí. A mi em va agradar molt, aquest. Ara Zaum ha tret un altre joc que diuen que és molt més com Disco Elysium, no? Que més fosquet, més tal, i més llarg, no sé. Ja a veure si aquest estiu em quedo sense jocs, que ho dubto. I ara estic jugant, m'estic torturant, perquè no volia fer-ho. No volia fer-ho.
1: Com?
3: Sí, no sé per què m'estic torturant. Estic jugant Assassin's Creed Black Flag Resigned.
1: Que tampoc el vol jugar.
3: Vaig pagar un mes de Ubisoft Plus per jugar aquest joc que sabia que no m'agradava. Ho sabia. Saps allò que dius?
1: Sí, sí, sí.
3: Sé que això està...
1: Abans en Pulga també ha dit... Hi ha un joc que m'ha dit... Se'm fa bola.
2: Bueno, no podia. El Legend, una miqueta.
1: El Legend. Per què us tortureu així?
2: No. A veure, a mi m'agrada igualment, eh? Però no acabo de connectar. El Black Flag és l'únic d'Assassin's Creed que he jugat. I m'he acabat.
3: Clar, Black Flag és molt bo. Però Resigned... és que... agafa un joc que és superbo i no el millora en res. O sigui, els gràfics són més macos, però és que agafa coses bones i te les treu. I posa coses dolentes, no?
1: Bueno,
3: i potser el que triomfava el 2013 no triomfa el 2026. Potser alguna cosa més ha de canviar. I ja està.
1: No, déu-n'hi-do. Dani, ràpidament, alguna o què?
5: Jo sí, alguna cosa vull destacar. Des de setembre, no? Des del principi de curs.
1: Sí, clar.
5: He jugat al Bonanza... He abandonat el Lisa de Painful, vaig intentar, no em va agradar. massa injust, em sembla, el joc. Vaig tindre unes dues setmanes de jugar a l'Albion Online amb el Noel. Ens va agradar bastant, va ser divertit. També vaig jugar al Pokémon ZA. Vaig jugar al Hyrule Warriors, aquest nou.
1: Hyrule Warriors?
5: No l'he acabat encara.
1: Ah, òbviament.
5: És que em dóna molta banda.
1: Fa bola, digue-ho. M'ha agradat el que has de tenir. Fa bola.
5: Vam jugar una miqueta també a l'Overwatch. Jo, com el Gerard, m'ha acabat i he jugat al Children of the Sun. Vaig començar el Jump King, vaig arribar com a un quart i vaig dir, ja jugarem demà, i demà no va arribar mai. Vaig jugar al Milk Inside the Bag of Milk Inside the Bag of Milk, és una novel·la visual. Vaig jugar al Firewatch, al Resident Evil Requiem, el vaig platinar. Vaig jugar també a l'Scritchy Scratchy.
3: Jo també el tinc per culpa seva,
1: Quin horror. Ja vaig provar la demo.
5: De camí a Sevilla, quan vaig anar a jugar a Pokémon, a l'avió vaig jugar a Enroyer.
1: Roger Rabbit?
5: Enroyer, no, és un...
0: No, el tema no té res a veure, no.
5: No sabria descriure aquest joc. Vaig jugar a la Guàrdia, que és del creador de Helltaker, no sé si us sona.
2: Ah, no, Helltaker, sí. Que vaig jugar.
5: Doncs la seqüela, crec que és.
2: Està molt bé.
5: He jugat al Pokémon Champions, també, que va sortir fa uns parell de mesos.
2: Helltaker en català,
5: Sí?
2: El projecte s'ha tancat, sí.
5: Vaig començar l'Ultra Kill, el tinc aquest pendent, però em queden dos o quatre nivells. Vaig començar el Minecraft Dungeons el mes passat amb el Noel.
1: Jo aquest el vaig fer l'any passat. Minecraft Dungeons.
3: Ja té anys, aquest.
1: Sí, però jo l'he fet l'any passat.
5: Evidentment, he jugat al Deltarune, al capítol 5. M'agrada molt, molt recomanat. I l'últim que he jugat és al Metroid 4, al Prime 4.
1: Mira.
5: No m'ha agradat molt.
1: Bueno, el Carles també va fer una crítica a Metroid Prime 4 que li va agradar, però jo, a part del desert, era com...
3: I jo soc molt... O sigui, jo soc molt fan, saps?
1: Sí, jo també.
3: O sigui...
1: Jo també, però no complia.
5: I una llista de jocs que he comprat però no he jugat, també, voleu?
1: Sí, tens 10 segons.
5: He comprat el Persona 5, no he jugat, he comprat el Hollow Knight, no he jugat, he comprat el Silksong, no he jugat, i alguna cosa més.
1: Tens vacances?
5: Sí.
1: Doncs ja saps què fer.
6: Apa, doncs.
1: Tots aquests.
5: No crec, tot això en vacances.
1: Està passant una cosa que et donarà motius perquè a la temporada que ve fem una reflexió.
3: Jo fa molt de temps...
1: Saps de què estic parlant?
3: Jo fa molt de temps que estic demanant una cosa, no?
1: Sí, ens ho estem passant bé, però estem gairebé arribant al final del programa. Ens hem fotut una hora menjada. Així com qui no vol la cosa.
3: És que l'Anna no sé si ho ha sentit, però és que jo porto un any que estic demanant 33 minuts més.
1: Sempre 33.
0: 33, exactament.
1: 33, sí, sí. Llavors farem una cosa. Com que ens queda molt poc temps, anem a veure què ha jugat l'Arnau, què he jugat jo, i jo diria que...
5: Que poc més, no?
1: Que pedo,
3: Espera, anàvem a parlar de la indústria. La indústria està molt malament, els preus estan molt cars del hardware. Passem
1: espera
3: a...
1: que l'Arnau fallit.
3: Memori a rap!
5: Molt malo.
1: Tu què has fet, Arnau? Has jugat molt o poc?
7: Home, aviam, a part de provar 10.000 vegades els jocs que faig jo per testejar-los...
1: Veus?
7: I sobretot també a part del retro, que jo jugo molt al retro, el meu joc refugi, com sempre, ha sigut el World of Warcraft, però aquí jugo per inèrcia. O sigui, jugo en mode automàtic.
1: T'aixeques del llit,
7: sí, jugo
1: fas un cafè en llit...
7: Jugo una estoneta i m'entorno, ja està. Després, quan em canso del WoW, també jugo bastant al Counter-Strike 2.
1: Ai, per favor.
7: O a l'Overwatch, depèn de si vull Heroes o no vull Heroes. Però això és, sobretot, joc refugi. Vale? És el que un penses, el que un juga sense pensar-hi gaire. Jugar així més en sèrio, doncs em vaig acabar el primer Blasphemous. Vaig començar el segon, el tinc així a mitges. Em va passar una cosa curiosa. Estava jo a Reddit, i va sortir un comentari això típic que passa de han traduït un joc al català, i jo vaig anar directe a comprar-lo sense mirar res. Català, comprar. I vaig jugar a un que es diu Catalina's Horrors Adventure.
1: Què és això?
7: És un joc bastant genèric, vale? No és que m'agradés gaire, però hi he jugat, quantes hores.
3: Quan tregui un joc, si vull que l'Arnau el compri, de posar anuncis que posi... Aquest joc en català.
7: Si està en català, jo ja hi vaig.
1: Cau.
7: Ara, bueno, no és especialment... diguem, bueno, no m'ha agradat gaire. Una altra cosa que també he provat, que no tenia pensat, però bueno, ho he hagut de fer, és que últimament he estat muntant ordinadors per fills d'amics. I com que
1: fills d'amics?
7: Sí, vull dir, allò típic que el papa es canvia de portàtil i l'antic li dona al nen.
1: Sí, vale? Posar-lo a puntilla.
7: Clar, i jo, doncs, perquè jugui una miqueta, dic que als nens ara els agrada molt jugar al Minecraft. Però, com que va al Pempis, jo els hi poso al Luanti.
1: Luanti.
7: Sí, que és com un Minecraft, però que és software lliure.
1: Ah.
7: I així està content el nen i el papa. I clar, com que el poso, doncs el tinc que anar provant. Està força bé. Vull dir, relació qualitat-preu és infinita.
1: Sí, clar. Òbviament.
7: I per acabar, un parell de jocs així en VR, realitat virtual. He estat jugant bastant perquè resultó en un que es diu All-in-One Sport, que és un joc d'esports multijugador, que està bé, allò per jugar partidetes, però sobretot, un que volia comentar, és un que m'ha fet molta gràcia, hi ha un que es diu Maestro.
1: Maestro.
7: Sí, que és un joc de flipar-se.
1: Com?
7: O sigui, és un joc d'aquest tipus de música, però que tu fas
1: de director d'orquestra. N'hi havia un de Play 2, d'això.
0: Sí.
7: Però amb VR és meravellós. A més, funciona amb les mans sol, o sigui, sense agafar els comandaments.
1: Sí, vas fent de director d'orquestra amb les mans.
7: Sí. I estàs dins un teatre amb tota la gent mirant-te, i pots canviar les disfresses.
3: Això no era el que feia Miyamoto amb el Wii Music o alguna
7: cosa? Sí, però amb realitat virtual tu estàs a dins. Vull dir, està molt bé. Hi ha un parell de detalls que m'agradaria que canviessin. Per exemple... Que
1: ara faràs una...
7: No, molt ràpid. Quan poses el mode esquerrà, el que fan és canviar-te l'orquestra sencera. I llavors, clar, això trenca molt el feng shui.
1: No, però els trombons van a un costat, les trompetes van a l'altre...
7: Sí, doncs això explica'ls i els envolupadors.
1: Inverteixen l'escenari?
7: Sí.
1: No.
7: Llavors, clar, trenca el feng shui fortíssim. I també m'agradaria que hi hagués un mode simplement de ser tu part dels espectadors i poder gaudir de l'espectacle sense haver de fer
3: un multi, no? Que pugui venir-te a veure...
7: No cal que sigui multi, però simplement vull escoltar aquesta cançó sense fer l'indio i vull estar dins de la sala. I és un joc que m'ha fet molta gràcia, m'ha agradat molt.
1: Està guai.
3: I faltes tu, Rafael.
1: Falto jo. Jo vaig molt ràpid perquè he comptat 1, 2, 3, 4 jocs comprats en digital. Beyond Good and Evil, euro i mig. Paratito, el Carrion, que l'he comprat i me l'he acabat.
5: Sí,
1: 100%. The Guest, un eurito, tampoc no l'he jugat encara. I ara estàvem The Messenger, que ja vaig dir la setmana passada, m'agrada més el que explica la de la botiga de The Messenger que el joc en si. Perquè el lore que té aquella tia de la botiga, bueno, tia, tio, no sé, perquè és un personatge amb els ulls foscos, així amb una caputxa, no sé quin gènere té, però és al·lucinant. I heu comentat poc joc físic, crec jo, i avui he portat jo avui jocs físics que he comprat, físicament, com a tal.
3: Amb caixeta?
1: Alguns amb caixeta.
3: Has portat la maleta?
1: Bueno, he portat la bossa. Oh. Llavors vull comentar una miqueta, doncs, però perquè veieu coses rares doncs, que m'he comprat, doncs mira, el Bola de Drac de Nintendo de 8 bits.
7: Ole, ole.
1: Raríssim, de pebrots. I tota la saga de Mario de 8 bits, un rere l'altre.
0: Oh, que bonic.
1: El Super Mario Bros... Oh. El Super Mario USA...
3: Versió japonesa,
1: el Super Mario 3. I funcionen, No. I els he provat, els he estat jugant una estona i funcionen tots. I el rei dels reis. Aquí el Dani no sé què dirà.
0: A veure...
1: El Zelda original.
5: Que guai.
1: Amb de 8 bits, toca'l. El pots tocar, aquest.
0: Són 5 euros, no?
1: Tot això?
7: Jo aquest el tinc per MSX.
1: El 2000... Sí, què dius?
7: Sí. El cartutxo sol.
1: Com? Del Zelda, què dius?
7: No, perdó.
1: Ah, no.
7: M'he confós amb l'altre.
1: Del Final Fantasy.
7: No, m'he confós, perdó, amb el... El que és el Fly?
1: Ah, Dragon Quest. El Dragon Quest 1. Sí,
7: m'he confós.
1: I de Game Boy.
0: Oh.
1: Tinc cartutxetes de Game Boy. Tinc el Wario Land 1, el Wario Land 2, el Wario Land 3, el Wario Land 4...
0: Boníssim.
1: I el Super Mario Land 1...
7: Maco aquest, m'agrada molt.
1: I el Super Mario Land 2, que és el de les monedes d'or, els 6 coins.
3: Jo tinc alguns aquí, però no l'edició aquesta tan xula.
1: Bueno, edició xula, estan sueltos, no tenen la caixa, no tenen manual ni res, per tant són baratitos.
3: El Zelda, el tinc amb la seva tapeta de transparent.
1: Ah,
3: encara.
1: Sí. Aquell li ha de canviar la pila, perquè ja no salva, no fa el save.
3: Ah, bueno.
1: I bueno, i un parell de jocs de MSX també m'he comprat, que ja vaig comentar la setmana passada, però ja està. Volia portar que més que una mica de queixa de... El físic, no? Reivindiquem una miqueta el físic, que ja l'any que ve... No, l'any que ve no. Però serà durant el curs de l'any que ve, no?
3: Serà durant el curs, segurament, sí.
1: Perquè entrarà amb el 2027.
0: El gener del 2028.
2: No, diu 28, no?
3: 2028.
1: És el 2028. Ah, 28,
0: sí. Gener 28.
1: Llavors encara no, encara estem
3: sí, a salvo. Sí, les coses no canvien.
2: Jo crec que canviarà.
3: Jo crec que...
0: Tant de bo.
3: De moment no té gaire pinta de que canviïn.
2: Ja, però...
3: L'únic que podria passar seria que hi hagués algun tipus de regulació, que, perquè és un monopoli, en el fons, estan, has de passar per la seva tenda o la seva tenda.
2: Sí, sí.
3: Llavors ja veurem, en parlarem...
1: Segurament la temporada que ve, suposo que en parlarem, perquè hi haurà temporada que ve, no?
3: Home!
1: Sí!
5: Ah, ja?
1: I tant! Com que ja? Dani, què? Has firmat? El David està preguntant si hem firmat. Hem firmat o no? Sí, no, hem firmat. Jo,
3: bueno,
1: crec que
3: jo vaig firmar un... Jo vaig vendre
1: document.
3: La meva.
7: Sí, jo vindré igualment.
1: Ah, molt bé. No, no, sí.
7: Picaré la porta. Pum, pum, pum,
1: sí, sí. Vine, vine a veure que excita l'obra, no, i tal. I sí, bueno, teníem preparat més coses de, del programa, però no... No ens he capigut.
3: No, oh. Bueno, que tot està molt malament no i que nosaltres, capigut. Com sempre, serem molt optimistes i intentarem portar la part positiva de tot, no?
1: Hòstia, deixa'm aquesta epicitat que sona de fons, queda molt guapo. Oh, oh. Portarem l'esperança al món dels videojocs.
7: Espartans! Videojugueu!
1: Ara m'he de posar amb tanga o alguna cosa, perquè els espartans, van amb poca roba, no? Crec, o alguna cosa així.
3: Com fa fred, no?
0: Com a mínim és la samarreta.
1: Sí, exacte. A pit a l'aire.
0: Sí.
1: Pit a l'aire.
3: Bueno, el David jo crec que se'n vol anar de vacances, eh?
1: Ah, el David. Ah, sí, sí, sí, té ganes de plegar. A més, són gairebé les 10 i tal. Escolta, agraïm els nostres convidats a la seva presència.
3: Sí, sí, moltíssimes gràcies.
5: No.
3: Sí. Anna, Pulgate, Anna, quan vulgueu, quan vulgueu.
1: Gràcies. Hem aprovat l'examen o no? Tu què creus?
3: Jo crec que sí, no?
1: Sí. Bé. Jo l'he suspès. Jo segurament.
0: No, no.
1: Jo el suspenc. Poc a poc veig el joc. Però, bueno, que vi juguin molt aquests dies, no? Aquests dies que no estem per aquí. I que, bueno, no sé... Pues gràcies. Sí. Gràcies.
5: Doncs fins aquí el lloc per randa d'aquesta temporada. Tornarem a setembre i esperem que us hagueu passat molt bé durant aquesta estona i aquesta temporada. I si voleu, escolteu-nos el programa que ve, ja cap al setembre, i ens veiem.
3: Seguiu-nos per les xarxes socials com a Joc Parlant de Ràdio, el par escrit amb una X. Jugueu molt, molt, molt, molt, molt i bones vacances!
1: Adéu-siau!